0: Sentíem la sinfonia número 4 en mi menor, l'opus 98 de Johannes Brahms, en la versió de Carlos Kleiber, que dirigia l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir una obra destinada a la flauta, oboè, trompa, viola, violoncel, contrabaix i piano. És el septet número 1 en re menor, opus 74, que el compositor Johann Nepomuk Hummel va escriure l'any 1816. Ens acompanya l'ensemble Capricorn.

0: Així s'acaba el septet número 1 en re menor, opus 74, que Johann Nepomuk Hummel va compondre l'any 1816. Hem sentit l'ensemble Capricorn.
1: Catalunya Música.

Us convidem tot seguit a sentir una obra simfònico-coral de Howard Hanson titulada Song of Democracy o Cançó de la Democràcia. La sentirem en la versió del cor de l'Escola Superior de Música d'Eastman i de l'Orquestra d'Eastman Rochester, dirigits pel compositor per Howard Hanson.

0: Sentíem la cançó de la democràcia, Song of Democracy, del compositor nord-americà Howard Hanson, interpretada pel cor de l'Escola Superior de Música d'Eastman i per l'orquestra d'Eastman Rochester, dirigits pel compositor, pel mateix Howard Hanson.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

per a violí i orquestra més celebrats. És el que va compondre Jean Sibelius l'any 1903. Sentim Gidon Kremer, violí, i la Filharmonia Orchestra sota la direcció de Riccardo Muti. Concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jean Sibelius.

0: Gidon Kremer Violí i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de Ricardo Muti, ens oferien el concert per a violí i orquestra en re menor, opus 47, de Jan Sibelius.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra programació continua avui amb una sonata per a viola i piano, l'opus 62 número 1 de Grigori Fried, que Maxim Fedotov interpreta des de la viola amb l'acompanyament del pianista Leonid Betschkaiser.

0: Aquesta era la sonata per a viola opus 62 número 1 de Grigori Fried i n'hem sentit la versió de Maxim Fedotov, viola, i Leonid Betschkaiser, piano.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el Rèquiem de Gheorghi Ligeti, Rèquiem per a soprano, mezzo-soprano, cor i orquestra, compost entre els anys 1963 i 1965. En sentim un enregistrament de l'any 1968 amb la participació de Liliana Poli, soprano, Barbro Eriksson, mezzo-soprano, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Michael Gielen.

Giorgio Ligeti és l'autor d'aquest Requiem per a soprano, mezzosoprano, cor i orquestra, compost l'any 1965, i que hem sentit en un enregistrament de l'any 1968, amb la participació de Liliana Poli, soprano, Barbara Erickson, mezzosoprano, el cor de la Ràdio de Baviera i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, sota la direcció de Michael Gillen.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació us acosta tot seguit la versió de la violinista Anne-Sophie Mutha i del pianista Lambert Orkis de la sonata per a violí i piano número 5 en fa major, opus 24, de Ludwig van Beethoven, la sonata coneguda amb el sobrenom de Primavera.

Era la sonata per a violí i piano número 5 en fa major, la sonata Primavera, l'opus 24 de Ludwig van Beethoven, que sentíem en la interpretació d'en Sophie Muthe al violí

L'any 1965, Benjamin Britten va compondre el cicle de cançons i proverbis de William Blake, opus 74, una obra dedicada al baríton alemany Dietrich Fischer-Dieskau, que ara sentim en la versió de Roderick Williams, baríton, i Ian Burnside, piano.

Roderick Williams, baríton, i Ian Burnside, piano, ens oferien el cicle de cançons i proverbis de William Blake, opus 74, que Benjamin Britten va compondre l'any 1965 i que va dedicar al baríton alemany Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us convidem tot seguit a sentir el concert per a piano i orquestra número 20 en re menor Kegel 466 de Wolfgang Amadeus Mozart. Daniel Barenboim dirigeix aquesta versió des del piano, una versió en la qual l'acompanya l'Orquestra de Cambra Anglesa.

Aquest era el concert per a piano i orquestra número 20, concert en re menor Kegel 466 de Wolfgang Amadeus Mozart. L'hem sentit interpretat per Daniel Barenboim, que des del piano dirigia l'orquestra de cambra anglesa.

0: Catalunya Música.
1: Giovanni Felipe Sánchez és un compositor i cantant del primer barroc italià, autor del lament Pianto della Madonna, que sentim interpretat per Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba.

0: Raquel Andueza, soprano, i Jesús Fernández Baena, tiorba, ens oferien aquest lament de Giovanni Felipe Sánchez, Pianto de la Madonna.
1: Catalunya Música.
2: Més música a la nostra sintonia. El que sentirem tot seguit és la sonata per a flauta, viola i arpa en fa major de Claude Debussy, en una versió que té ja uns quants anys. La van enregistrar el 1962 l'arpista Ossian Ellis i el Melos Ensemble.

0: L'arpista Ocianelis i membres del Melos Ensemble interpretaven la sonata per a flauta, viola i arpa en fa major de Claude Debussy.
1: Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Ens ha costat una bona colla de mesos, però finalment arriba l'últim primer temps d'aquesta temporada 2025-2026. Benvinguts a aquest divendres 3 de juliol de 2026. En aquesta darrera edició del primer temps, l'espai que us ha acompanyat cada dia des d'ara mateix, de quarts de 7 fins al punt de les 8. Un espai en el que, com bé heu anat veient, i avui no serà cap excepció, hem anat fent viatges. La gràcia d'aquest programa és que quan el desemboliqueu és només quan sabeu per on anirem a parar. I avui, darrer dia, la veritat és que

ens ha vingut al cap aquell text de Ferran Sor en una de les seves seguidilles boleres, aquell que va musicar just quan estava vivint a París i que deia en castellà allò de «Mis descuidados ojos vieron tu cara, oh, qué cara me ha sido esa mirada, me cautivaste y encontrar no he podido quien me rescate». I això li podríem cantar a la música, certament. Encara que el context de l'obra és un context clarament amorós, nosaltres aquesta vegada aquest preciós text musicat de manera encantadora i seductora per Ferran Sor, el gran compositor romàntic català, doncs també ens serveix per parlar de la música, com la música ens captiva dia rere dia, minut rere minut.

0: La mezzosoprano Marta Rodrigo, acompanyada per Andreas Martin, guitarra romàntica, en aquesta magnífica versió de la seguidilla bolera Mis descuidados ojos de Ferran Sor. Amb l'encant d'aquesta seguidilla bolera del més gran dels compositors romàntics catalans, hem donat la benvinguda a aquest darrer primer temps d'aquesta temporada.
1: El primer temps.
0: I resulta que en els temps de Ferran Sor va ser quan es va començar a consolidar la tradició dels boleros. De fet, la primera vegada que tenim referenciada la paraula bolero per anomenar el ball en qüestió, la trobem en un sainet d'un dels escriptors de moda de les finals del segle XVIII. Ens referim a Ramon de la Cruz. Va ser l'any 1773, en un sainet que es deia La Hostería del Buen Gusto. Vet aquí que a partir d'aquell moment comencem a trobar ja documents musicals, és a dir, partitures que inclouen alguns dels primers boleros, els boleros més antics, encara en fase de definició que s'aniria consolidant durant tot el segle XIX. Aquí hem de fer un petit advertiment, una nota important, i és que no hem de confondre els boleros espanyols escrits a compàs ternari amb els boleros llatinoamericans. Per entendre'ns, una mena d'exemple podria ser el Bésame Mucho, que estan escrits a 4x4. Comparteixen el nom de bolero, però realment el caràcter és diferent. El bolero llatinoamericà seria més de ballar lent i tranquil, el bolero espanyol a ritme ternari seria més en la línia de caràcter folclòric. Però vaja, en qualsevol cas, els boleros espanyols són els que van triomfar per a Europa durant el segle XIX. I si no us ho creieu, només cal que pareu atenció. Per exemple, Franz Liszt, que va escriure l'any 1844 un bolero que el va titular Gastibelza. Un bolero que s'inspira en un poema de Víctor Hugo, de qui pren el nom, Gastibelza, le carabinier, de l'Espany, l'obra adopta el ritme de bolero per donar un color local, un color costumista, molt de moda en el romanticisme francès a la capital, és a dir, a París. És una peça exigent per la veu i també pel piano, on el ritme de la dansa subratlla la bogeria i l'obsessió del protagonista per la seva estimada, que es diu Sabina.

Era Dietrich Fischer-Dieskau al costat de Daniel Barenboim al piano, un jove Daniel Barenboim, interpretant una singularitat. Coneixeu aquest bolero de Franz Liszt, Gastibelza, inspirat en aquest personatge literari de Victor Hugo? Hem pogut sentir un bolero dramàtic, un bolero gairebé escena de pàgina

una teatral, una partitura ben curiosa. Franz Liszt és obvi que coneixia molt i molt bé el gènere. Entre el seu entorn més proper a París hi havia doncs tota una sèrie de personatges com Pauline Viardot, que de ben segur li havien apropat moltíssim aquest gènere. I a més, l'any següent de compondre aquest bolero, el 1845, va ser quan va venir a Barcelona. I de fet, prèviament havia fet tota una gira de concerts per la península Ibèrica, incloent Portugal. Però vaja, una singularitat. Gastivelsa, bolero per veu i piano de Franz Liszt. Però ara seguim. Més singularitats. Mikhail Glinka, un dels pares de la música nacionalista russa, juntament amb Alexander Dargomishki. Vet aquí que entre 1845 i 1847, Glinka es va passejar per la península Ibèrica. Va escriure dues obertures espanyoles que formen part de la producció més popular del compositor. I entre el repertori no tan popular hi trobem una cançó en rus, Omami Moya Krasavitsa. Endevineu el ritme sobre el que està escrita? Efectivament, un bolero.

La música de Mikhail Glinka, aquest bolero o Mami Moya Krasavitsa, que hem pogut sentir en la veu d'Olga Borodina al costat del pianista Semyon Skigin. Vet aquí, doncs, la música de Glinka escrita a ritme de bolero. I és que els russos, una de les coses que van reivindicar ja des del moment en què comença aquest esperit, diguem, de recerca de la personalitat pròpia de la música russa per independitzar-se de la gran influència centreeuropea, era que els atreia tot allò que els hi sonava exòtic. I, òbviament, la música espanyola, la música d'arrel, que està a les antípodes de Rússia geogràficament, els va semblar d'un exotisme i d'una bellesa extraordinària. I no ens ha de sorprendre que no siguin pocs els compositors russos que van fer servir temes espanyols per escriure la seva obra. Al costat de Mikhail Glinka hi trobem Alexander Dargomyski. Conjuntament, tots dos van ser els que van empènyer aquest nou esperit, aquest nou aire per la música a Sant Petersburg. Doncs bé, Dargomyski també té música espanyola i també té boleros, com a mínim un, per orquestra que podrem sentir tot seguit.

Potser una de les curiositats és que els boleros que hem sentit, el Gasti Belzada Franz Liszt, el bolero que sentíem cantat de Mikhail Glinka, i aquest bolero per orquestra que acabem de sentir d'Alexander Dargomishki, interpretat per l'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica dirigida per Yevgeny Svetlanov, són obres que daten totes més o menys del mateix període. Estaríem parlant a l'entorn any amunt, any avall del 1840. Per tant, la curiositat de veure com aquest moment de la història de la música europea sembla que està, vaja, impulsant, empenyent la creació de boleros. I, de fet, a veure, no ens n'anem gaire lluny, perquè tot seguit podrem sentir un dels boleros que va escriure César Cui. César Cui, compositor rus d'ascendència lituana i francesa, que va ser un dels membres del famós grup dels Cinc. Moltes vegades se'l defineix com el periodista del grup dels Cinc, però vaja, que més enllà de les seves feines de crític musical, etc., també va ser compositor. Passa que s'interpreta ben poc, no és tan conegut. En aquest cas, ens atencem a un recull de romances que va publicar l'any 1881, és el seu Opus 17, i endevineu la quarta de les sis romances, a quin ritme està escrita, l'heu tornat a encertar, a ritme de bolero.

Hem volgut recuperar aquesta veu històrica, la soprano russa Nadejda Katsantsieva, al costat del pianista Anton Werner. Va ser tota una llegenda en els temps soviètics, aquesta soprano que va esdevenir un referent per en aquella època a l'hora d'interpretar personatges com la Traviata o Lucia di Lammermoor. Ja heu vist que tenia una veu espectacular de soprano lleugera, a més amb una afinació impecable. Vaja, que ens ha servit d'excusa recuperar-la. Es diu que Stalin la convidava sovint al Kremlin perquè fes concerts, una veu, per tant, memorable. Va viure entre 1911 i l'any 2000. Per cert, que havia nascut a la Sibèria, a la població d'Irkutsk. Bé, deixem enrere aquesta soprano que hem pogut sentir i ens atencem a Francisco Asenjo Barbieri. Aquest va ser un dels pares de la recuperació de la sarsuela. La sarsuela era un espectacle que havia sorgit al segle XVII i que ja a finals del segle XVIII i en els temps napoleònics havia anat caient en declivi. Vet aquí que a l'entorn de 1850 a Madrid es va produir aquesta recuperació, dit ras i curt, l'inici del que en podríem dir la sarsuela moderna. I Barbieri va ser, sens dubte, el gran nom en majúscules. Va escriure diverses sarsueles i entre elles Los Diamantes de la Corona, que s'estrenava a Madrid el setembre de 1854 i que té un dels seus fragments més cèlebres, que és precisament el bolero per dues sopranos i orquestra.

Aquest era el bolero de la sarsuela Los Diamantes de la Corona de 1854, una sarsuela pionera de l'etapa moderna de la sarsuela i que ens interpretaven les sopranos María José Martos i Immaculada Ejido al costat del cor i l'orquestra sinfònica de la Radiotelevisió Espanyola dirigits per Enrique García Asensio. Ja veieu, avui ballant boleros en aquest darrer primer temps de la temporada, un matí en què la temperatura i el ritme de bolero li dona un caràcter certament festiu. Vaja, que d'aquest divendres matí en fem una mica un diumenge festiu. I vet aquí que tot seguit una mostra ben interessant i simpàtica. Sabeu que Giuseppe Verdi, diguem que la música espanyola la va utilitzar en algunes de les seves òperes. Trobem alguna insinuació a La Traviata i també a d'altres òperes, com, per exemple, a Les Vespres Sicilianes. Diguem que Verdi, imitant la música espanyola, potser no era el compositor més genuí, és a dir, que quan sentim les lectures que Verdi feia de la música espanyola, diguem que les feia amb molta personalitat pròpia. Però vaja, en qualsevol cas, a Les Vespres Sicilianes hi va incloure un tema espanyol a ritme de, efectivament, bolero, i després per allà va passar un virtuós de la flauta italià de l'època, que es deia Giulio Bricialdi, i que va agafar aquest tema de Giuseppe Verdi i el va adaptar en forma de, diguem-ne, variacions o fantasia per flauta, travessera i piano. Penseu que en aquest flautista, Bricialdi, li deien el Paganini de la flauta travessera. Anem a comprovar les virtuts virtuosístiques de Bricialdi agafant aquest bolero de Giuseppe Verdi i convertint-lo en una pàgina per flauta i piano.

versions que acabem de sentir que van sorgir a l'entorn de 1856, és a dir, que molt poc després de l'estrena de l'òpera Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, de la qual Bricialdi en pren el bolero per fer-lo servir com a base d'aquestes variacions. La versió era d'Anna Puslauk, flauta travessera, i Tommy Sermeus, fortepiano. La música de Bricialdi a partir de Verdi ens ha permès tenir una nova visió del que és la utilització del bolero, una de les danses que va servir de segell per exportar una mica la imatge sonora musical de la península ibèrica en aquella època. Per tant, no ens sorprèn que tots aquests compositors internacionals componguessin boleros. A més, és una música que dona bon rotllo, bones vibracions, ganes de viure. Vet aquí, per exemple, com Georges Bizet, a la seva oda simfònica Vasco da Gama, va utilitzar també un bolero, el bolero amb el títol La Marguerite a fermé sa corolle. És una oda que va compondre, va completar el 1860, tot i que no es va publicar fins de manera pòstuma el 1880. El text utilitzat era de l'escriptor Louis Delattre i, abans de triomfar amb l'òpera, Carmen Bizet havia escrit aquesta oda. El bolero n'és un fragment certament deliciós, com podreu comprovar tot seguit.

Aquesta era la música de Georges Bizet. Hem sentit el bolero La Marguerite a Fermesa Corolle, que pertany a l'Oda Simfònica Vasco da Gama. Música que Georges Bizet va escriure el 1860, és a dir, 15 anys abans d'escriure Carmen. Per què diem això? Perquè d'alguna manera aquí ja Bizet havia començat ja a preparar el terreny musicalment cap a l'òpera que el va fer famós. Una òpera que es va estrenar 3 mesos abans de la seva mort. A Vasco da Gama, aquesta oda, ja hi hem pogut sentir un bolero, per tant, un primer pas cap a la música espanyola. Per cert, que aquest bolero ens l'ha interpretat la soprano Olga Peretiatko al costat de l'Orquestra Simfònica del Nord d'Alemanya, Hamburg, dirigits per Enrique Mazzola. Avui la ballem amb boleros, el primer temps a Catalunya Música, i ara arriba el bolero per guitarra

que just al mateix moment en què Bizet estava component el que acabem de sentir, també el va escriure ell, Julián Arcas. Julián Arcas, compositor andalús, nascut a Almeria el 1832 i que va ser un dels guitarristes de referència al segle XIX, un guitarrista que comença a marcar la pauta del moment daurat de la guitarra i que d'alguna manera ens ha deixat un repertori molt enfocat cap a, lògicament, el seu instrument. I en aquest repertori, precisament, hi trobem un bolero que va escriure a l'entorn de 1860.

la música de Julián Arcas. Potser una referència que ens pot ajudar a ubicar-lo és que va ser professor de Francesc Tàrrega. Per tant, aquí ja aneu veient la nissaga. I a més va ser deixeble d'un deixeble, és a dir, en dos gradacions aquí, de Dionisio Aguado, un guitarrista contemporani de Ferran Sort. Aquí estem establint doncs, aquest vincle de la gran tradició guitarrística ibèrica. Julián Arcas era l'autor d'aquest bolero que acabem de sentir i interpretat pel guitarrista italià Stefano Grondona. I seguim de la música de Julián Arcas al compositor francès Camille Saint-Saëns, un altre compositor que també té diverses obres inspirades en la tradició popular de la música ibèrica. Aquesta vegada hem triat, lògicament, un bolero per dues veus i piano, titulat El Desdichado. El va escriure el 1871. El títol fa referència a la nostàlgia i el desamor, vestit amb un ritme de bolero molt estilitzat i elegant, en el més pur estil d'aquest home, aquest signe de la música francesa, Camille Saint-Saëns.

Fa molta gràcia sentir la música de Camille Saint-Saëns escrita en castellà, amb algun accent una mica desplaçat, però en qualsevol cas mantenint intacte l'esperit del bolero que tant agradava als francesos al segle XIX. Aquest bolero, per dues veus i piano, es titula El desdichado. Saint-Saëns el va escriure el 1871 i l'hem pogut sentir interpretat per la mezzosoprano France Duval, pel baríton Bruno Laplante i pel pianista Marc Joyal. Bé, no va ser l'únic compositor francès que va escriure un bolero en castellà. El mateix any, el 1871, Charles Gounod, l'autor de l'òpera Faust, també va escriure un bolero. Diguem que Gounod en aquell moment estava a Londres. Era just el moment en què Gounod es va exiliar a Londres arran de la guerra franco-prussiana. I aleshores allà, en la capital britànica, va començar a escriure tota una sèrie de cançons en diferents estils de cara al mercat britànic. I aquest bolero que sentirem tot seguit per soprano i piano forma part d'aquesta col·lecció curiosa, singular i poc coneguda. Aquí veureu que Gounod intenta capturar el dramatisme, diguem-ne, genuïn dels laments a l'estil espanyol. Aquests laments que també ens trobem en el cante hondo, en el flamenc, etc, etc. Aquí el lament ens l'interpreta un personatge anomenat Curro, o diguem que la ment gira a l'entorn d'aquest personatge. El bolero es titula Ai, pobre Curro mío. Música de Charles Gounod.

La soprano hongaresa Bernadette Wiedemann al costat del pianista Aimé Zewirek, que ens han interpretat aquest deliciós bolero Ai, pobre curro mio, per soprano i piano, que Charles Gounod va escriure a Londres el 1871. Veieu, avui estem, ja ho veieu, plens de boleros per totes bandes. Estem fent un autèntic màster a l'entorn dels boleros. A partir d'avui ja podeu donar classes a qualsevol universitat internacional, perquè el grau de coneixement que avui tenim de la perspectiva internacional dels boleros és prou important. I en aquest màster no ens hi podia faltar el nom de la gran soprano o mezzo-soprano Pauline Viardot. De fet, hauríem de dir Paulina García, perquè ella, encara que va néixer a París el 1821, ja sabeu que era filla del cantant andalús Manuel García i germana de Maria Malibran, és a dir, Maria García. Vet aquí que Paulina, o Pauline, va viure molts anys, va morir el 1910, amb gairebé 90 anys. Els darrers anys de la seva vida es va dedicar a donar classes i a compondre peces pels seus deixebles i en el seu catàleg, òbviament, per la seva ascendència espanyola i per la seva condició d'ambaixadora de la música espanyola a París, perquè tothom la considerava així, a Pauline Viardot, no ens ha de sorprendre que en el seu catàleg hi trobem un bolero de maduresa. El va escriure el 1884. És el bolero que sentirem tot seguit i que es titula Madrid.

La música de Pauline Viardot, una gran músic en el sentit més ample de la paraula, cantant, compositora, una figura carismàtica, una grandíssima pedagoga. L'any 1884 va compondre aquest bolero en francès titulat Madrid. És de les obres que forma part de l'etapa final de la vida de Pauline Viardot, quan es va dedicar, sobretot, es va centrar en la pedagogia i en compondre música moltes vegades destinada als seus deixebles. Per cert, com a curiositat, comentar que Pauline Viardot, o si ho preferiu el nom de naixement, Pauline García, va néixer a París, era políglota. Es veu que ella, a part de parlar francès, òbviament, i castellà, òbviament, parlava perfectament l'italià, l'alemany, l'anglès i el rus. Recordem que va ser molt amiga de l'escriptor Ivan Turgenev. És a dir, que, per tant, una senyora políglota amb una cultura amplíssima i amb un carisma absolutament extraordinaris. Bé, seguim endavant amb el nostre màster dedicat al bolero. El gran violinista navarrès Pablo de Sarasate va escriure diverses obres virtuosístiques pel seu instrument, el violí, ja ho sabeu. Va escriure obres que es passegen per alguns dels ritmes típics de la música espanyola de l'època. I en aquestes obres, òbviament, ja l'heu encertada, no hi falta un bolero, el bolero Opus 30 en la major.

Aquesta va ser la mirada que el gran virtuós del violí i compositor navarrès, Pablo Sarasate, va fer del bolero. Hem sentit a Tian Vaiang, violí, i Marcus Hadula, piano, interpretant el bolero en la major per violí, piano, opus 30, de Sarasate. Ja veieu que el món del bolero és infinit. Per exemple, l'apreciat, l'admirat guitarrista català Emili Pujol, nascut a la Granadella el 1886 i que va esdevenir tot un referent de la interpretació i de la pedagogia, no només de la guitarra, també del llaüt i de la vihuela, o viola de mà. Emili Pujol, entre les seves obres, té molt repertori de caràcter pedagògic, i entre els seus estudis, mira, ves per on, el número 37, endevineu a quin ritme està escrit?

Era un estudi curt però intens, vaja, que demana en els guitarristes una tècnica ben depuradeta. Miguel Javaloy era qui ens interpretava aquest estudi número 37 per guitarra d'Emili Pujol, el bolero. I ja com a últim bolero de la selecció d'aquest màster d'avui que estem fent per acomiadar la temporada 25-26 a l'espai més matiner de Catalunya Música, el primer temps, hem triat el Bolero del Diablo, bolero del dimoni, de Joan Maria Tomàs, compositor i organista mallorquí, fundador de la Capella Clàssica de Mallorca i estretament vinculat a la figura de Manuel de Falla, amb qui va mantenir una gran amistat. A diferència dels boleros tradicionals, aquest que sentirem tot seguit té un caràcter així com una mica fantàstic, rítmicament un pèl més agressiu, potser hauríem de dir irònic, per això Joan Maria Tomàs li va posar el Bolero del Dimoni.

0: Ja heu vist un bolero una mica trapella, el bolero del dimoni, bolero per piano del compositor mallorquí Joan Maria Tomàs, i que ens ha permès recordar, a més, el gran pianista mallorquí que ens va deixar el novembre del 2023, Joan Moll. Amb aquest bolero del dimoni, o bolero del diable, de Joan Maria Tomàs, hem completat aquest màster que avui us hem proposat a l'entorn del bolero. Hem completat ja el màster?
1: El primer temps.
0: Segur que molts esteu pensant, no pot ser que hagueu completat un màster sense el bolero de boleros, el més gran de tots els temps, el bolero que tothom identifica i que probablement els que ens heu seguit des de 6:45 l'estàveu esperant en qualsevol moment. No patiu, que tot arriba. Bolero de Maurice Ravel, però no en la versió original. Us proposem un arranjament per piano del pianista Hayato Sumino.

0: I així, a ritme de bolero, acomiadem l'últim primer temps d'aquesta temporada. Recordeu que hi tornarem el curs que ve. La setmana que ve, la programació de Catalunya Música canvia. Podreu anar-la descobrint de mica en mica. Passeu un bon estiu.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

46 setmanes han passat des que l'1 de setembre ens vam trobar per primer cop en aquesta andana. Dia rere dia he compartit aquest minut de reflexió, d'invitació a viure d'una manera més conscient, més atenta, més amable i a obrir-nos a que fossin la música i la cultura les que ens empenyessin a fer-ho. Música i cultura enteses com a dret i refugi, com a espai de creixement i com a motor d'un present més viu. Mirem el passat i construïm el futur, perquè ja sabeu que l'arbre no existiria sense les seves arrels. Gràcies per ser-hi, com sempre. Són les 8 i aquí comença l'últim programa de la temporada de Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres 3 de juliol i aquí comença aquesta nova edició de Tots els matins del món. Com sempre ho fem donant-vos les gràcies per la vostra companyia de part de tots els membres de l'equip. En Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Ai, que passarà molt de temps fins que et torni a dir tot això un altre cop. Però no em vull posar nostàlgica perquè és molt d'hora, que som al primer minut encara de programa, segon, però vaja, que avui tenim moltes coses per davant i coses que són molt diferents, també.
2: Sí, ja vam anunciar que l'estructura del programa avui la trencàvem completament.
1: Sí,
2: i jo no sé com ens ho farem. D'alguna manera ens ho farem,
1: sí,
2: perquè...
1: Sí, aquí tenim la taula plena de micròfons, cadires per tot arreu, perquè esperem moltes visites avui. Tenim el nostre Premi Alícia aquí sobre la taula,
2: sí,
1: perquè ens faci una mica d'acompanyament i ens vigili i ens controli una mica que l'escaleta no se'n vagi de mare. I ja ho sabeu, és que més de 200 programes, més de 600 hores compartides, que han esdevingut, doncs, viatge d'aprenentatges, de descoberta, d'experiència, de gaudi, en matèria primera incomparable, com sempre la música, que tampoc ens faltarà avui.
2: No, no ens faltarà, evidentment, i la música d'avui ens arribarà per diferents bandes.
1: D'acord, doncs ja ho anirem descobrint, perquè ara, si us sembla, el que fem és entrar a la peça de les 8, un espai que no pot faltar tampoc avui, per arrencar amb bon peu i amb l'energia col·locada al lloc que toca. I mireu, pensant en com podíem encarar aquest divendres, doncs he pensat que seria una bona idea tancar el cercle i tornar a sentir la que va ser la primera peça de les 8, la que va sonar l'1 de setembre del 2025, de Migela Tuttavella, de Claudio Monteverdi, des d'un disc Talisma, que m'estimo molt, com és Teatro d'Amore, de l'Arpeggiata, on ressonen les veus de Philippe Jaroussky i Núria Rial. Amb ells, tot passa millor.

0: Catalunya Música.
1: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
1: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: Atenció! Les sonates d'Scarlatti contenen cafeïna.

0: Esther, avui el que crec que el que ve de gust és una mica doncs mirar enrere, veure com ha anat tot plegat des del principi de temporada, perquè, clar, no deixa de ser un projecte que amb aquest format s'estrenava des de zero, que hem anat construint a poc, i crec que anirà molt bé doncs, anar repassant les diferents vessants que ha tingut aquest Tots els matins del món al llarg d'aquests mesos, i una de les més importants, perquè n'hi hem tingut una cada dia, han estat les converses, les entrevistes amb les persones que han passat per aquí l'estudi. Per tant, et sembla si fem una mica de repàs també de quins perfils, quines persones ens han anat visitant, però ja us avancem que han estat tantes que ens deixarem gent al calaix. Que
1: 202,
0: això,
1: sí, no les podem dir pas totes.
0: Imagina't, vull dir, hem preparat 202 entrevistes en tots aquests mesos, perfils molt, molt diversos, i de les quals de tothom sempre hem anat aprenent coses, perquè, clar, són històries, no?, personals, cadascú ve amb el seu relat, amb la seva vivència, amb la seva mirada sobre la música, i vaja, crec que
1: està... I disposada a compartir-la, evidentment.
0: Molt enriquidor, molt enriquidor. Uh-huh. Per tant, et sembla si fem aquest petit repàs? Així?
1: Va, comencem amb una d'elles.

0: impressionant aquest enregistrament que feia alguna persona del públic amb el seu mòbil. A ella la teníem lluny, més lluny que l'orquestra, i veia així... Mm. Tot i així, imagina't, quina força, quina potència de veu. És l'Alba Valdivieso, filla de Manel Valdivieso, soprano de només 23 anys, però que just quan va venir encara estava acabant el màster d'òpera a Stuttgart, a Alemanya.
1: Sí,
0: ha rebut
1: realment
0: diversos premis, i a més la van poder sentir també a Agnaten en aquesta temporada al Gran Teatre del Liceu.
1: Sí, sí, vull dir, hem tingut aquest tipus de perfils de músics joves molt prometedors que han passat pel programa, que ens han explicat aquestes primeres passes formatives, on havien fet els seus estudis, com estaven sent fins i tot els seus estudis, perquè hi ha hagut gent que estava realitzant màsters, programes de doctorat, aquest tipus de treball formatiu, i aquestes primeres passes professionals que sempre són com molt emocionants, no? Perquè són gent que arriba a l'estudi com carregada de què vull fer? On vull anar? Què vull que em passi? No? I intèrprets, com bé deies, com l'Alba Valdivieso, després també hem tingut compositors i compositores com en Pol Recasens, en Lluc Bonal, tot de gent, no?, que està a Isaac Grau, que està construint aquesta carrera, i trobo que és com especialment... motivador, no?, veure aquests talents que estan en ebullició, no?
0: I veure'ls, a més, tan apassionats per la música i amb tantes ganes, no?, de continuar aprenent coses i fent coses. També hem tingut persones molt consolidades, figures que són clau, com per exemple la compositora Raquel García Tomás, que va venir aquí a l'estudi i que ens va dir moltes coses, evidentment, sobre la seva feina, la manera de compondre, el fet de ser dona.
1: Sí, sí, clar, vull dir, això sempre ha estat molt present des de, a la base de tots els matins del món. Tenim aquesta idea i aquesta missió de reivindicar, de visibilitzar, de fer més evident, si cal encara, que sempre cal, la feina i la visió femenina també del món musical, i perfils com el de la Raquel García Tomás, és indiscutible, no? El pes del seu discurs, de les seves paraules.
0: També hem tingut la Irene Delgado Jiménez,
1: una altra,
0: directora.
1: Deixa-la, aquesta.
0: Que a més a més ens va poder explicar la seva experiència amb la directora Marin Alsop, amb qui ha pogut treballar diverses vegades, ha estat directora assistent.
1: I parlant de Marin Alsop, a Olivia Pérez Cullell-Mir,
0: que
1: li va dirigir l'obra d'estrena aquí fa unes setmanes, aquí al Palau de la Música, que va venir a explicar-nos-ho, vull dir que... Quin goig.
0: Moltes persones consolidades, com per exemple també Salvador Brotons.

0: consolidada i de referència, eh?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Clau, és Salvador Brotons.
1: Obrir la porta a aquest tipus de gent aquí a l'estudi sempre és un privilegi, perquè és com petites parts de la història de la música catalana en viu que entren aquí i que comparteixen això, el seu dia a dia, no només la visió cap enrere, diguéssim, cap a tot el que

0: porten fet i construït, sinó gent que encara està en actiu i que val molt la pena de continuar escoltant.
1: I que, no? A més, comparteixen la seva experiència i el seu coneixement amb els alumnes que tenen.
0: Uh-huh. Alumnes perquè, també que ens visiten, vull dir, és tan dinàmic tot que no deixem de tenir gent per aquí. Sí, sí.
1: Persones molt actives, com per exemple Dani Molina, valencià, saxosolista de la banda municipal de Barcelona, també membre del BCN Sax Quartet i del duo Monocrom, o la pianista i compositora, cada vegada s'ho creu més, que és compositora, ens deia en l'entrevista, Sida Hernández, o el baríton Carles Patxón, que també déu-n'hi-do la carrera que està fent.
0: Sí, sí, és molt estimulant, realment, aquesta gent que, el que diem, no?, que ja no és aquell punt de... La línia, no?, que divideix el jove intèrpret de... Ja l'intèrpret consolidat, amb carreres establertes dins i també fora, en aquest cas, el cas del Carles Patxón, sobretot a Alemanya, tota aquesta trajectòria com a baríton ja consolidadíssim, vull dir que, sens dubte.
1: També vam tenir el pianista... Bé, pianista, és moltes coses, eh? Antoni Bessas, pianista concertista, artista, compositor, també és director d'orquestra, escriptor. Precisament l'Ateneu de Barcelona li va fer un homenatge a finals de l'any passat amb motiu del seu 80è aniversari. O l'Esther Bonal, ja que tenim el Premi Alícia aquí.
0: Ai, sí.
1: L'Esther Bonal, que és la presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música, que precisament va entregar en aquella gala dels Premis Alícia, doncs aquest Premi Alícia que tenim al programa Tots els matins del món.
0: Ens va arribar de mans de la Montse Virgili,
1: sí.
0: Però...
1: L'entrega no la va fer ella personalment, però com a acadèmia, com a entitat.
0: I tant. Nosaltres agraïdíssimes, la veritat, aquest reconeixement. I recordo que la conversa amb l'Esther Bonal va ser
1: molt maca.
0: Molt interessant, eh?
1: Sí, a més, amb molts missatges, que penso que els polítics, els que són els qui tenen el poder i els diners, evidentment, doncs...
0: Paraules a les que cal
1: parar
0: atenció, i tant que sí. De fet, si alguna d'aquestes converses no la vau poder sentir en el seu moment, que sapigueu que a 3CAT, a la plataforma 3CAT, teniu accés a totes i cadascuna d'elles, separadetes dins la secció Entrevistes de Tots els matins del món, i podeu entrar a escoltar qualsevol de les 202 converses que hem mantingut durant tota la temporada.
1: Abans comentaves que també hem tingut en Lluc Bonal,

0: Però és que no només han passat per aquí músics i persones professionals i que s'hi dediquen al món de la música clàssica, que és el que ens ocupa, sinó que aquesta temporada, com a, diguéssim, un aspecte dels que hem anat incorporant al programa, hem volgut obrir els nostres micròfons també a persones que treballen en el món de la cultura, del pensament, des d'altres punts de vista, i ens ha agradat doncs, aquest petit repte de posar-los a dialogar amb la música clàssica, nosaltres, proposar les músiques i que ells, i elles poguessin dir la seva, no? Poguessin dir, ostres, doncs això em recorda, m'agrada, no m'agrada, em desperta una imatge, i ha estat superinteressant poder
1: parlar d'aquestes
0: coses.
1: Era curiosa la reacció d'ells davant de les músiques, no? Perquè a molts, jo diria que va, pràcticament a tothom, els hi ha encantat, i a més deien, quina casualitat! És a dir, que veien les coincidències.
0: De vegades la intuïció que funciona, no? Esther, quan preparem les seleccions pels convidats, però sí, per aquí doncs, hem tingut artistes plàstiques com la... a veure que les tinc per aquí, que no se'n perdin, perquè déu-n'hi-do quanta gent ha passat. La Clàudia Vives Fierro ha vingut, la fotògrafa... Maria Solaguren Beascoa, que aquest nom no me n'oblido, i Esther, ajuda'm, perquè ara mateix tinc aquí un cacau de papers que no et pots imaginar. Ha passat molta gent per aquí, realment. Mira, ja l'Esther ja riu. A veure, espera't que les pífies les passarem. Avui al programa passarem les pífies, però això arribarà més tard. Esther, no en generis de noves. Però sí, sí, hem tingut dramaturgues com la Raquel Loscos, vull dir, després gent dels oficis de la música, com afinadors de pianos com en Jordi Marco Cullell, la flutier Clàudia Fiter, els constructors de gralles Ninot, de gralles 3D...
1: Que a més ens les van portar,
0: sí,
1: les gralles.
0: Sí, sí, vull dir, gent del món de la dansa com l'Àngels Margarit, l'Esther Montpellier, Blanc, la Marc Grifoll, de productors han passat en Jordi Cubino, Refri, Josep Noguera de Pallassos Sense Fronteres, actrius, n'hem tingut unes quantes,
1: sí,
0: i actors,
1: sí, sí.
0: Vull dir,
1: sí, sí.
0: L'Anna Saúl, l'Anna

0: Moliner, Joan
1: la
0: Negrier...
1: La traductora Dolors Udina, també, sí, va ser molt interessant la conversa.
0: Pregonera de Sant Jordi. Sí, vull dir, Enric Bou, aquest professor universitari especialista en Venècia, ens va regalar una conversa molt,
1: molt
0: inspirada.

0: Doncs una de les altres persones que va passar per aquí, per tots els matins del món, és la contrabaixista Uxía Martínez Botana. Precisament d'ella estem sentint una de les peces de les transcripcions que va fer d'un dels quartets de corda de Félix Mendelssohn. Va ser també molt interessant, eh? Ella va venir aquí molt, molt carregada d'energia, eh? També hi ha moltes ganes de compartir aquest treball.
1: Sí, sí, doncs esperem que l'energia hagi arribat carregada la nostra col·laboradora i responsable de la quarta paret, Maria José Anglès, benvinguda, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, bon dia. Mireu quina veu, eh?
0: Com estàs?
2: Com programa.
1: Què t'ha passat? Perfecte.
2: Sí, sí. Doncs pues mira, aires acondicionats.
0: Mira,
2: i
0: aquí també en
2: sí, sí.
1: Però mira, per ajudar i acabar-ho d'adobar. Però vaja, nosaltres encantades de que hagis volgut venir també en aquesta última edició.
0: Veig que vens carregadeta.
2: Sí, clar.
1: Tornes a portar objectes
2: home,
1: i
2: clar,
1: coses?
2: Home, clar, l'últim dia, què? Hauríem portat alguna cosa, no?
0: No ho sé. Aquesta és una característica de la secció d'ella,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: De la Maria José.
2: Mira.
0: Que sempre ens portava alguna coseta.
1: A veure, fes-lo sonar, fes-lo sonar.
2: A veure, va.
0: No sé si...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Ara una mica més.
1: Un fregar, és com un fregar, això, aquest raspall de dents.
0: Un raspall de dents.
2: Un raspall de dents.
1: Què faria
2: amb això? Bueno, no té a veure amb la peça que hem triat recomanada. Perquè, clar, com quan em van dir... Bueno, tria una peça perquè s'escolti l'últim dia, no? Quina peça trio? Què fem? De què parlem?
0: És difícil, eh?
2: Sí, molt difícil. Òbviament volia que fes que fos una peça, un fragment d'una òpera. Però de quina òpera? Doncs...
1: Òperes amb raspalls de dents ara mateix no venen cap,
2: no,
1: al cap, eh?
2: No, no, no. Ara veureu per què serveix aquest raspall de dents. És una òpera escrita per una dona, Ethel Smyth.
1: Ai, com l'estimem a l'Ethel Smyth, de veritat que sí.
2: Bueno, veus, Smyth, i jo Smith.
1: Sí, però...
2: Sí, és la mateixa.
1: Totes hem après a dir-li Smyth en algun moment de la vida. No passa res.
2: Doncs ella mateixa. I per què porto aquest raspall de dents? Doncs perquè aquesta dona, a banda de ser una crac, una compositora meravellosa, es va atrevir, però no atrevir en aquest sentit, sinó que va poder tenir el luxe de poder escriure també òperes. 6 òperes va escriure. Per què és això molt important? Doncs perquè moltes vegades, quan parlem de dones compositores, en el món de l'òpera és molt difícil trobar-ne tantes com compositores d'altres disciplines, de música de cambra. Pensem que la música de cambra era... més fàcil per les dones poder escriure música, perquè es dedicaven i quedava reduïda a un àmbit totalment privat.
0: Sí, sí.
2: Clar, en el cas de l'òpera, això suposa unes coses molt més complicades, més complexes, perquè no només has de tenir una orquestra que t'interprete les obres, s'han de produir, s'han d'estrenar
1: amb
2: un
1: teatre...
2: Amb
1: tot el que això comporta, sí, sí.
2: Clar, llavors això el fa encara més complex. Per això és a vegades difícil trobar aquestes dones i aquestes peces, i després, com no, enregistrar-les en l'actualitat, que es representin als teatres, això és complex. I aquesta dona ho va aconseguir i va tenir una òpera molt famosa que tu pronunciaràs millor que jo, que és The Rickers, que és molt divertit, bueno, molt divertit, molt curiós també la temàtica, perquè parla d'uns habitants d'una zona que es dedicava

0: van a saquejar vaixells, però no com si fossin uns pirates, sinó que despistaven amb les llums dels faros, despistaven i els feien naufragar i llavors atacaven cap allà. I per què el raspall de dents?
1: Això és el que ens preguntem.
0: Doncs perquè aquesta dona, a banda de ser compositora i tota aquesta meravella, doncs també va parar un moment la seva època de composició i es va dedicar a treballar pel dret de les dones. I, entre altres coses, va estar a presó, la pobra, perquè, clar, la va liar tant, doncs que la van ficar a presó. I va escriure una marxa, que és la marxa de les dones, i que cantaven en la presó, amb les dones de la presó, i que, com que no tenia una batuta...
1: Feia servir un raspall. Dirigia amb el raspall de dents. Clar que sí. Els Maiz, molt bé.
0: Sí.
2: Molt bé.
1: Doncs que bé que ens hagis portat l'Ethel Smyth. Tu has passat bé aquesta temporada, fent
0: bé,
1: la quarta paret?
0: Superbé.
1: Doncs que bé. Si et sembla, t'esperem a partir del 30 d'agost, això m'ho he d'aprendre.
0: 30 d'agost, fantàstic.
1: 30 d'agost, comencem nova temporada, t'esperem, Maria José, i sentim doncs aquesta peça de l'Ethel Smyth. Gràcies.
2: I bon estiu.
0: Adéu, bon estiu.

0: Doncs així sona aquesta obertura de The Records, d'Ethel Smyth, la primera de les recomanacions que avui els nostres col·laboradors ens porten aquí al programa, aquesta de la mà de la Maria José Anglès. I passem a una altra de les seccions del programa, Esther, que és la que va a càrrec d'en Xavier Cervera. Sí. Xavier és el nostre especialista en cinema.
1: En cinema. En Xavier no ha pogut ser aquí.
0: No el tenim aquí.
1: No el tenim aquí, però ens ha deixat una nota de veu.
0: Ens ha deixat una nota de veu perquè vam voler saber, li vam preguntar com valorava personalment aquesta temporada que tanquem avui.
2: Bueno, doncs jo crec que em va costar una miqueta trobar l'estructura del programa. En quant a parlar, doncs des del principi m'he trobat molt còmode. La veritat és que crea addicció això de parlar davant d'un micròfon quan estàs en l'aire, caminant i una mica amb la corda fluixa, com un funambulista, no? Això m'agrada molt. A més, amb carinyo a Maria i Esther, també sóc especialista en sortir més del guió. En quant a la temporada vinent, doncs intentar que l'estructura que he trobat de la secció no cristal·litzi en adoquí, que evolucione com el mateix programa i trobar doncs, noves bandes sonores, noves pel·lícules i noves maneres d'embolcallar imatge i música.
0: En Xavier, és veritat, Esther, que sempre el guió és un suggeriment, un punt de partida per
1: ell. Hem de dir que des que va començar fins com ha anat evolucionant, ho ha fet millor, molt millor, perquè s'ha cenyit més. Però quan arribava cap al final de la secció, allà ja es deixava anar.
0: És part del seu encant, és part del seu encant amb aquest amor pel cinema.

0: Amb aquest coneixement musical tan profund que té i que cada 15 dies ens ha anat portant aquí al programa.
1: I quan
0: programa,
1: saps tantes coses, també és difícil resumir-ho tot.
0: Resumir, saber què dir, què triar.
1: I quan ho fas amb tanta passió com ell, doncs encara més.
0: Sí, sí. Però vaja, nosaltres encantades d'haver-lo tingut. I com sempre, i com a tots els col·laboradors i col·laboradores que avui formen part d'aquest programa especial, doncs li hem demanat una peça musical.
2: I en quant a aquesta música de John Adams, Short Ride in a Fast Machine, l'he escollida primer perquè m'encanta John Adams, segon perquè l'ha tocada molt i m'he divertit molt amb ella també. Per a mi és com pujar una atracció de fira, però també és allò que és en part la música i la ràdio. Doncs una lluita amistosa de vegades, antagònica altres vegades, amb el temps i com el tractem. En definitiva, una festa, sempre.

Michael Tilson Thomas dirigia la Simfònica de San Francisco en aquesta versió en viu de Short Ride in a Fast Machine, música de John Adams i que ha estat la recomanació per aquest darrer programa de la temporada d'en Xavier Cervera. I continuem endavant amb una de les seccions que arribava o arriba normalment a aquesta hora, vora els 2:15.

0: Doncs sí, el disc de la setmana ha estat aquesta secció en què, com bé dèiem, cada setmana un disc per aprofundir-hi, per entrar-hi a fons i per poder sentir i descobrir tots els secrets que amaga i que ens has portat tu, Esther, cada dia, de fet.
1: Doncs sí, cada dia. Cada setmana ha estat un repte perquè hi ha moltes novetats discogràfiques al mercat de música clàssica. N'hi ha moltíssimes. I clar, sempre era difícil escollir-ne una.
0: A més, has anat intentant trobar l'equilibri entre que fossin música orquestral, música antiga,
1: veus,
0: sense veus, diferents gèneres i estils, i tant.
1: I espero que hagi agradat a tothom.
0: I tant, jo crec que sí, eh?

0: La veritat és que sap molt greu parlar al damunt, eh? Ha sonat i tu has fet un...
1: Sí, clar, és que hem començat aquest programa com amb molta adrenalina i molta sensació de han de passar moltes coses, tenim moltes coses a dir, i és veritat que ha entrat aquesta música i hem deixat anar el sospir aquell de regulació.
0: Aquest és un àlbum preciós, ens va agradar molt. Em sembla que a l'Alba també li agrada perquè ha entrat al control, estàvem en Pau, el tècnic, en Pau Lasi, i ha fet un somriure.
1: Sí, sí,
0: t'agradaria cantar-la? Home, tu diràs.
1: Sí, jo que sí.
0: Aquesta és una de les peces, la primera, per cert, que obre l'àlbum de Colin Dutiel. És un viatge que ens proposa per l'existència, la pèrdua i el dol, juntament amb la pianista Aurelia Bischofan. Uh-huh. Un àlbum amb un títol molt llarg, digue'l tu.
1: Ai, mira, sí. In deinen süßen Händen, Musik für verlorene Seelen. A les seves dolces mans, música per ànimes perdudes. Va ser una bona joia, aquesta.
0: Un àlbum preciós. Va, passem a recordar-lo.

0: Doncs aquí tenim la viola gambista Joanne Rose amb el tema, una de les peces de Visions du Diable, Visions del Diable, un àlbum amb música de Marent Maré i Antoine Forqueré de Rubicon Clàssics, també tota una descoberta.
1: Sí, sí, vam dedicar tota una setmana de viola de gamba sola, perquè

0: Doncs música inconfusible de Francis Poulenc. Aquest àlbum també va tenir molt d'èxit, un àlbum doble, concretament.
1: Amb la integral de l'obra coral, per tant. Sí.
0: I és que són moltes les novetats que han passat per aquí. També A Poet's Love, L'amor d'un poeta, amb la mezzosoprano britànica Helen Charleston i el pianista britànic Sholto Kinnock. Per cert, aquest àlbum doble de Poulenc, la formació és l'ensemble Aedes. És un àlbum del segell Aparter i el dirigeix Michel Romano. Àlbums també com, per exemple, un disc, que és el 19è, d'un projecte que t'agrada molt. De fet, ens agrada molt a tothom.

0: Doncs sí, és que no hi ha menys motius perquè no ens agradi, perquè és aquest projecte Haydn 2032, dirigit per Giovanni Antonini, que consisteix en la gravació de la integral sinfònica d'aquest autor, de Joseph Haydn, que culminarà doncs, d'aquí uns anyets, però ja són 19 àlbums, són músiques i versions que sempre ja formen part de les nostres seleccions musicals de manera habitual, però va ser també tot un gust poder-hi entrar un cop al dia, diguéssim, en aquesta secció del disc de la setmana.
1: També hem descobert una figura realment fascinant i poc coneguda, la de Santiago de Masarnau, un pianista que va viure entre els anys 1805 i 1882, pianista brillant i un compositor precoç, perquè amb només 8 anys ja sorprenia la cort amb la seva música, un àlbum que interpreten Claudia Dafne Agnès Sevilla i Josep Colom, un disc d'Eudora Records. I un àlbum, Maria, que tenies moltes, moltíssimes ganes que passés a ser l'àlbum de la setmana, però que malauradament te'l vas perdre.
0: És que he agafat uns quants virus en aquesta temporada, també. Aleshores, sí que és veritat que m'ha passat això, que hi ha hagut programes que me'ls he perdut o els he hagut d'escoltar des de casa, millor dit, perquè...
1: Sí, I a quin àlbum m'estic referint?
0: Vols que ho digui jo?
1: Sí.
0: A l'àlbum de l'Andrés Schoen, del baríton suís, que va presentar aquest disc dedicat a Mozart, a una selecció d'àries, peces variades, a Deutsche Grammophon.
1: I com que te'l vas perdre...
0: L'hem programat moltes vegades també al llarg de la selecció, però...
1: I com que te'l vas perdre, doncs aquí tens aquesta.
0: Gràcies. Gràcies.

0: Gràcies per aquest petit regal, Esther, aquest parèntesi mozartià que venia de la mà d'André Schoen i que ens permet de dir bon dia, Joan Magraner.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingut a aquesta darrera edició de la temporada de Tots els matins del món i, d'entrada, moltíssimes gràcies per aquestes noves aventures que ens has regalat aquí cada 15 dies, en què hem fet un bon repàs per totes les escoles i tendències compositives
1: dels últims anys. I ara hi pensava també que això de venir després de les recomanacions també ha anat molt bé, perquè jo considero que estic ben a l'actualitat, però aquí, o sigui, ja us asseguro que són autèntiques perles tot això que s'ha triat aquí i que és meravellós.
0: Clar, era la teva hora habitual.
1: I a mi m'ha anat molt bé també per anar agafant discos. Jo venia a fer el meu, però també m'emportava.
0: Sí, no? I és veritat, i ara que hi penso, algun dia també ens vas recomanar algun disc que ha acabat sent disc de la setmana, com el de la Clara Brunet.
1: És veritat.
0: Sí, sí. Doncs et volíem preguntar, abans de marxar de vacances, com ha anat aquest any per tu? Com ha estat aquesta temporada de ràdio?
1: Bueno, aquest any, ja ho recordeu, que ho hem centrat més això amb les estètiques, per tant, ha sigut com una mica més de gairebé de classe, de conservatori.
2: Sí, no? Ara t'ho anava a dir. Ens has fet moltes classes.
1: D'anar a buscar la cosa que s'ha de saber. Sempre havíem anat mirant així els casos més d'això. Uh-huh. I res, sempre és un plaer venir aquí, o sigui que això, rai.
0: Un plaer per nosaltres.
2: I què has escollit com a audició?
1: Sí, això costava molt, perquè dius, clar, tanta música que hem vist nova i tot això, tampoc què en podem triar? Llavors vaig pensar, hem de fer algú de casa, per tant, serà un fragment de Robert Gerhard, i a més, interpretat pel Quartet Gerhard, o sigui, que és el tancar el cercle total, i és un fragment del seu segon quartet, que ja en vam parlar aquí, recordeu que la segona temporada vam dedicar-nos als quartets del segle XX-XXI, i és un quartet que es divideix en 7 parts consecutives, però que són molt, molt curtes, 7 miniatures, i us proposo la 5, que té un punt una mica més matutí, fins i tot, perquè les altres tenen aquella cosa que a vegades hem vist de la música del segle XX, que és una mica
0: densa.
1: Sí. Densa o fins i tot tensionada, i aquest, tot i ser el
2: passa
1: llenguatge del Gerhard final, realment és una música màgica.
2: Molt bé.
0: Doncs amb això ens quedem.
2: Doncs moltes gràcies, bones vacances i bon estiu.
1: Bones vacances.
0: Que vagi molt bé, gràcies.

0: Música, doncs, de Robert Gerhard, la que ens ha recomanat i regalat en Joan Magraner en aquest matí d'estiu, i que ens permet també de passar el testimoni a una altra de les col·laboradores, de les persones que ha fet que aquest programa hagi estat com ha estat aquesta temporada, que és la nostra amiga, la Dolors Boatella. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esther Maria. Bon dia, Catalunya Música.
0: Ai, que bé sentir-te dir això un dia més. Aquestes notes de lectura que ens ha regalat cada 15 dies i que ens han omplert la tauleta de nit. De títols.
1: Sí, la veritat és que n'hem llegides moltes. O sigui, hem llegit moltes novel·les. Hem arribat a més d'una trentena de títols que han passat pels clàssics, l'actualitat, primeres novel·les, biografies... Hem passat per romansos... hem passat per contes, també, que la darrera secció la vam dedicar als contes.
2: És veritat.
1: Crec que ha sigut un club de lectura que ens hem organitzat, que ha sigut una travessa literària meravellosa. Jo he après moltíssim, tant musicalment com literàriament, i la veritat és que cada llibre que hem obert ha sigut una bona sorpresa.
0: Sí, sí, jo tinc encara sobre la tauleta de nit la Lucy Gayheart, de l'Avui la Càtedra, allà posadeta. A veure,
1: la Lucy.
0: Sí. Ai, sí.
1: La Lucy, que és una novel·la que és un perfecte recorregut per tot el repertori de baríton, que és un repertori preciós. Així que, fa les delícies...
0: La veritat és que sí,
1: malament.
0: Que fa una mica patir, però m'ho estic passant bé alhora, que són coses que passen quan llegeixes. Però vaja, Dolors, abans de desitjar-te un bon estiu, quina cançó, quina peça has triat per acomiadar-te de la temporada?
1: Jo he triat un hit coral que realment va sortir a la primera secció en una novel·la que es diu Si una tarda de juliol, un borinot. Una novel·la curta de Pep Puig que us recomano moltíssim, i que ens portava a Torelló. Aleshores, a Torelló hi ha una sabatera que va escriure la lletra en Miquel Desclot i va musicar el mestre Josep Vila i Cassanyes, que també ens encaixava amb l'últim conte que vam comentar la setmana anterior, que és Oi Eloi.
2: Sí, sí.
1: I la sabatera de Sant Pere a Torelló, per mi, seria la banda sonora de qualsevol estiu, perquè té la rialla de cervesa quan fa calor. Aleshores, és una sabatera que cau simpàtica, que és agradosa i que, a més, ens omple el cor d'alegria, que és el que solen fer les cançons del mestre Vila i les poesies d'en Miquel Desclot.
0: Simpàtica i agradosa com tu, Dolors, que t'estimem molt.
1: Quin canvi, del Robert Gerhard a la
2: doncs
1: sabatera
2: sí.
1: De Sant
0: Pere. I d'això es tracta. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: Bones vacances, bon estiu.
1: Vacances no en tinc, però tinc molta feina, però us les desitjo a vosaltres. I si passeu per Ciutadella, no deixeu de saludar-me.
2: Et vindrem a visitar, evidentment. Doncs llavors, si no tens vacances, bon estiu.
1: Bon estiu!
2: Adéu-siau! Adéu.

0: Doncs sí, la sabatera de Torelló. Avui, aquest programa, tots els matins del món, ens deixem portar per les recomanacions musicals dels col·laboradors i col·laboradores que formen part també d'aquesta família del programa. I entre les membres d'aquesta família hi trobem l'Esther Plana, que acaba d'entrar a l'estudi. Bon dia, Esther.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal? Pots agafar un croissant, si vols, d'aquests que tenim per aquí, que avui estem esmorzant.
1: Tenim un bon esmorzar avui. Això és un luxe.
0: Sí, sí, la veritat que sí.
2: Espera't que ara vindrà tothom.
0: Sí, encara ens en queden, eh? Vull dir que, no sé, crec que tots tindrem el nostre petit moment dolç al llarg del matí.
1: Anirem fent racó, eh? Sí. Pels col·laboradors que vinguin més tard, doncs deixarem croissants, tranquils.
0: Uh-huh. Doncs, Esther, tu tens aquí una doble vessant perquè ets membre de l'equip, del programa, i a més tens la teva secció, que ha estat la nostra Cecília en aquesta temporada. Com ha anat aquesta motxilla que omples al llarg dels mesos de ràdio?
1: Home,
0: què s'emporta?
1: Jo m'ho he passat molt bé perquè vaig començar la nostra Cecília amb aquest repte de veure com la música pot ser una eina durant tots els moments de la nostra vida, com a banda de ser una banda sonora o de ser un refugi o de ser un hobby, no? Uh-huh. Doncs la música també podia ser una eina de transformació tant per les persones a nivell individual com per la societat, no? I jo crec que ho hem demostrat bastant, que la música és aquesta eina tan potent, no?, que ens pot ajudar en molts moments de la nostra vida, fins i tot en malalties, no?, en àmbits com la salut o en àmbits com l'educació. Uh-huh. Jo crec que l'hem de posar en valor.
0: I
1: perquè,
0: tant.
1: Ostres, és que ho està demostrant la neurociència, ho està demostrant els educadors a les aules. Uh-huh. Doncs vam parlar, per exemple, de la unitat de neonatologia, no? I a mi aquell programa, doncs, em va fer especial emoció, no?, poder-ho explicar, doncs, com les musicoterapeutes poden realment ajudar un nadó que és neonat, li han de fer proves de sang i amb la música, doncs, podem fer que el nadó es tranquil·litzi, no? Uh-huh. Doncs, ostres, mira, se m'està posant la pell de gallina i tot.
2: Sí,
1: explica'ns-ho.
0: Sí, és que ens has portat a molts contextos diferents on la música, com bé deies, no és només un entreteniment, sinó que va molt més enllà, no?, aquest paper bàsic i al qual tots hi hauríem de tenir dret i poder-hi accedir. Per tant, hem estimat molt aquesta Cecília des del primer dia i n'hem après molt. I abans de, com aquest matí va passant amb tothom, abans de dir-te bon estiu, t'acomiades amb música?
1: Doncs sí, m'acomiado amb música i, a més, una música que he descobert aquest any.
0: Mira,
1: precisament.
0: Que...
1: Sí, sí, sí. És un concert per a violí, en aquest cas és el número 3, i he escollit el tercer moviment, que es diu Vivo, que és de la Gregina Batzevich, crec, espero haver-ho dit bé.
0: Sí, sí.
1: I l'he escollit perquè quan jo no la coneixia i quan la vaig descobrir és d'aquelles músiques que em va com travessar. Uh-huh. No? O sigui, a vegades hi ha músiques que sembla que ja et coneixien abans de que tu les sentissis, no? I quan t'arriben és com si et remoguessin per dins, no? I a mi em va passar amb la música de Batzevich. Em va atrapar i vaig haver de buscar qui era i d'on venia i vaig veure una mica, doncs, la seva història, que va estar molt marcada, doncs, perquè ella era de Polònia i va estar molt marcada per la guerra, no? I per la ocupació nazi, després també l'ocupació russa. Llavors,

0: veure el personatge també em va agradar, no? I a més, jo crec que sempre hem de reivindicar la música feta per dones, per tant...
1: Ja ho hem començat dient, això.
2: Sí. Això és una constant. Sí, sí, però que no es perdi, que és que molt necessari.
0: Que no es perdi, sí, cal fer-ho. I a més, que és una música molt apassionada, que
1: com
0: té
1: la
0: uns
1: vas descobrir?
0: Contrastos.
1: Com la vas descobrir?
0: Bé, estava buscant música pel set de sons i tinc especial, doncs, sempre tinc la carpeta de busquem compositores, que no sempre és fàcil, ja ho sabeu,
1: sí,
0: perquè no hi ha tantes gravacions, no hi ha tant de repertori, diguéssim, disponible, i llavors, clar, jo sempre tinc... vaig a buscar més coses, què més puc dir, no? Què més puc explicar? I vaig descobrir-la així, i quan la vaig sentir, doncs va ser com, ostres, com pot ser que no la conegués? I aquí
1: doncs,
0: la tenim.
1: Doncs ara la compartirem.
2: La sentim, i no te'n vagis gaire lluny, perquè després tornem a parlar
0: aquí. Amb tu. Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les

0: Propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
4: Són les 9 i 3 minuts del matí d'avui divendres 3 de juliol, l'últim programa de la temporada a Tots els matins del món, i l'estudi se'ns omple de gent avui i ja hem rebut a l'Ester Plana i a l'Alba Quinquillà també. Bon dia, noies.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Doncs escolteu, què hem de dir? Quan us tenim aquí, el que sol passar a l'estudi és que arriben les fake news. Que consti que avui no ens posarem a prova, no tenim cap història per debatre si és certa o falsa. Hagués estat bé,
5: però... Que bé!
7: No!
4: Veus? L'Estrepinat sempre li passa el mateix. És com que aquesta secció... Després s'ho passa molt bé,
5: sí,
4: però sempre
5: sí,
4: renega.
5: Sí, sí.
4: Abans de començar sempre està remugant. No
5: perquè
4: sé com
5: costa trobar les notícies.
4: Costa, però no tant. Perquè mireu, aquí tenim tot el llistat de les coses que hem debatut des del setembre i fins ara. Diria que alguna ens hem deixat al tinter, però déu-n'hi-do el que ha anat passant des que vam parlar de Camille Saint-Saëns viatjant a les Canàries i portant els seus amics a la platja, quan vam descobrir que la Monte Young havia escrit una peça per piano que consistia en empènyer un piano fins que s'estrellés contra una paret. Estel, això va estar bé.
5: Sí, aquesta se la va perdre l'Alba.
7: Sí, no hi era.
5: No hi eres, però sí, va ser curiosa perquè jo no en sabia res. La convidada que estava aquí, que em sembla que era l'Uxia, Martínez, la contrabaixista, també va dir, ostres, jo no ho coneixia això, i hi ha vídeos a YouTube demostrant com és aquesta peça, i la gent que empenya el piano fins que ja no pot empènyer-la més perquè està en una paret, i la peça s'acaba quan ja estan molt cansats.
4: Sí, sí. Jo, tot i que les teves m'han agradat molt, Ester Pinar, perquè, a més, sempre hi havia allò del capítol, subcapítol...
5: Això ara... al principi. Després m'ho vau deixar claríssim i ara ho vaig fer més.
7: I amb molt sentit de l'humor, no?, les de l'Ester Pinar. Entre...
8: Ai, sí. Home, déu-n'hi-do. Sí,
4: totes.
8: Sí.
4: Això jo crec que ha estat un comú denominador,
7: sí. Sí,
4: eh?
7: Sí,
4: però,
7: sí.
4: Alba, has treballat tan a fons algunes històries que aquí ens has tingut suant perquè que el dia de Wagner i el vegetarianisme teòric, amb totes les fonts que vas anar citant...
8: Déu-n'hi-do, sí, és veritat.
7: I amb Mahler i els calçots de Triana. És una imatge que no em puc treure del cap.
4: Ni tu ni molta gent, des d'aquell dia.
8: És que ens ha recitat cartes.
5: Sí,
4: sencera.
7: Sí, sí. Clar,
4: un dia vas arribar a compondre una melodia. Explica això.
5: És veritat.
7: La melodia que us feia
5: oblidar... Que jo vaig dir que sonava malament.
7: Exacte. Em va dir que era lletja, la melodia. Escolta, jo allà pensant hores i hores una melodia...
4: Explica per què va ser això.
7: Era la història de la Maria, no? La Maria que estava en un sanatori o alguna cosa així i que tenia aquella melodia que feia oblidar els records, no? Llavors us la vaig posar, i què?
4: I era un midi xungo.
7: Era un midi xungo. Què volíeu, que contractés una orquestra simfònica?
8: No, home, no, el que havies de fer com la Rosemary Brown,
5: sí,
8: i fer que l'Ista la dictés.
5: Clar.
7: És que igual va ser així. Ah, jo no us ho vaig dir d'on em va arribar a mi la melodia aquesta.
4: Ostres,
8: Déu-n'hi-do,
4: ostres.
8: Sí.
4: I, Ester Plana, tu vas començar amb Beethoven i els granets de cafè.
8: Sí, perquè vaig pensar que, com que tots els matins del món, doncs, va tant d'hora, calia posar-hi una mica de cafè. I em va semblar molt curiós que Beethoven doncs tingués aquesta mania de comptar 60 granets de cafè. I si n'hi faltava un o li queien, havia de tornar a començar a comptar. Per tant,
7: jo des d'aquest moment somio amb una tassa de cafè molt Beethoven i una tassa de cafè. O sigui, somio amb una tassa així i la porto dissenyant al meu cap des d'aquests mesos. Un dia arribarem una tassa així per totes.
8: La tassa de Beethoven. Sí.
4: Doncs hem de dir que aquestes setmanes ens han servit per acumular coneixement de dubtosa utilitat.
5: Sí, no?
4: Però

0: home, no.
1: I de dictosa rigorositat, també.
0: Però hauríem de comptar, no ho hem apuntat, tenim el llistat, però no hem apuntat quines eren veritat i quines no. Això ens...
2: Ah, doncs donaria... Hauria estat bé per veure.
0: Per veure si són molt mentideres.
2: Exacte.
3: Jo tinc... No. Tinc quina sensació tens? Que hem mentit bastant. Sí, que hi ha hagut molta fake news, eh?
2: Vosaltres.
3: Mira, la meva!
1: És veritat, l'Ester.
0: Ha mentit poc.
1: Sí?
0: És veritat. Sí, sí, perquè el concert de les plantes era veritat.
1: Sí,
0: la granota de la sort de Grieg.
1: Sí, que també.
3: Era parcialment veritat.
1: Sí. Sí, però l'instrument en forma de vàter era veritat, també.
0: També.
2: Sí.
0: I la peça aquesta d'empenya el piano, també.
2: Sí.
1: Totes, la majoria tenien una part de veritat, les històries que hem presentat.
3: És que perquè hi hagi, perquè tingui una mica de profunditat, hi ha d'haver un ganxo, i que sigui, doncs això, verosímil. Sí. Però vaja, jo, una de les coses que m'ha passat en aquesta secció i que
2: no
3: creia...
2: No te'n recordaves mai. No,
3: sí, això sí. Això per començar. Era com que arribava el dimarts i deia, ah, que em toca a mi les fake news, som-hi. Però vaja, a part d'això, és que vaig presentar una peça i vaig dir una frase que pensava que mai no diria per antena.
2: Sí.
3: I si us sembla, acabem aquest petit repàs per les fake i la torno a dir.
2: Va, sí?
0: Endavant.
3: Amb tots vosaltres, Llepa'm el cul, de Wolfgang Amadeus Mozart, amb el cor de Cambra d'Europa.

0: Doncs Alba, tu no marxis gaire lluny perquè en aquest repàs que estem fent de les seccions que han farcit tota aquesta temporada Tots els matins del món, també hi ha un espai, òbviament, pel laboratori de veu. Com l'has viscut? Com han anat aquests mesos de ràdio per tu?
1: Doncs jo estic molt agraïda de tenir aquest espai. M'agrada molt aprendre i explicar sobre la veu. I jo la veritat és que tinc ganes que sigui una secció que sigui útil pels oients, que sigui d'interès. I un dels objectius, una de les coses que m'agradaria molt aconseguir seria que hi hagués més participació, no? Que la gent se la fes seva i que em demanés què és el que vol, no? Perquè penso que la veu és fascinant i és d'aquestes coses. Una vegada vaig sentir la foniatra Cori Casanovas que explicava que per amb ella aprendre la veu era com fer cercles, no? I cada vegada més petits, però eren uns cercles infinits, no? Perquè la veu és tan polièdrica i és tan gran i encara hi ha tantes coses a descobrir, no? Que se la pot mirar de moltes maneres i una mica és el que tinc ganes de poder continuar fent aquí.
2: La Cori, que també l'hem tinguda al programa, de convidada.
0: Sí, també va passar. Sí. Doncs ho deixem apuntat com a desig per la propera temporada.
1: Molt bé.
0: I abans que ens presentis la teva peça, volem que recordar amb tu un moment viscut al laboratori.
3: No, eh?
2: No
3: m'obsessiono.
2: I l'estora
1: què?
2: No.
1: L'estora no teniu estora, veig?
2: No.
0: Jo sí.
1: Val. No te l'has comprat ara.
2: A mi m'agrada més dir catifa, però bé.
3: Catifa de ioga, no sé jo, eh?
1: Ai, jo he de dir que soc de tot, eh? Jo faig balanç i faig objectius i no els compreixo.
3: I compres l'ítem random que toca. Molt bé, Alba.
1: Doncs bé, un dels propòsits que normalment ens fem és el d'anar al gimnàs.
3: M'agrada molt anar al gimnàs.
2: A mi sí, també, no? Sí, però no hi vaig.
3: Mira,
2: jo faig bicicleta cada dia.
1: Sí, clar.
3: A veure, perquè estem envaint la secció de l'Alba, que segur que ens vol explicar alguna cosa i estem aquí explicant cadascuna el que fem i no fem. Centrem-se.
1: Doncs sí, perquè jo us volia dir que quan fas esport, que fer esport és molt sa. Clar, és que tinc dues persones aquí que s'estan fixant de riure i m'està costant molt. Sisplau, centreu-vos. No m'esteu ajudant gens. Es nota que és última hora, només em quedo un quart d'hora. Doncs bé, quan fas esport...
3: És que quan estàs rigafa és molt complicat de sobreviure.
1: Ara he viscut el que us passa a vosaltres, eh?
3: Sí. Doncs això...
1: Jo aquí intentant aguantar, noies, entre la catifa de ioga, que l'Ester té catifa de ioga, deu ser la primera persona a Catalunya que té catifa de ioga, la Maria, que li agrada fer esport, m'agrada molt.
0: A mi la frase que resumeix aquesta...

0: aquesta secció, aquest moment era... Fer esport és molt sa. L'Alba enmig del caos, l'Alba enmig del caos dient fer esport és molt sa. Déu-n'hi-do.
1: Intentant no riure, eh? Ai, sí. Mare meva.
0: És que ens ho hem passat molt bé.
1: Ai, sí,
0: és que ens ho hem passat molt bé. Ai, amb quina peça t'acomiades abans de marxar de vacances?
1: Doncs mira, ja, jo m'acomiado amb una peça de Bernstein, una del cicle que es diu La bona cuina, perquè no sé si tothom podrà fer vacances. Sí. Ja hem vist que la Dolors Boatella per
2: diu
1: exemple,
2: no.
1: No podrà, hi ha molta gent que no podrà, però espero que tothom puguem trobar espais per descansar aquests dies i per passar-los amb la família i poder gaudir d'un bon menjar o de jugar amb jocs de taula, per exemple, que ahir parlàvem d'això, de gaudir del temps amb la família o amb els amics. I això us proposo una d'aquestes cançons de La bona cuina de Bernstein.
0: Moltes gràcies.

0: j'ai rendu la moitié d'une cuillère à café, c'est le fan, la moitié d'une cuillère à café.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Continuem endavant en aquesta edició de divendres 3 de juliol i dins de les persones també que dèiem que han fet possible aquesta temporada hi ha la psicòloga Gisela Pi, doctora en neurociència i responsable de la secció Psicomúsica. També hem volgut saber com ha viscut aquests mesos.
3: Hola, sóc la Gisela Pi, que aquest any hem dut a terme aquesta secció tan bonica de psicomúsica. I jo us diria que em quedo amb veure-us treballar en directe, tant la Maria, l'Esther com en Pau al darrere del vidre, perquè per mi ha estat com poder mirar pel forat del pany aquestes coses que sovint menciono, de doncs, com manegar l'error, com gestionar un directe, que són situacions que són molt similars en l'àmbit performatiu. L'àmbit de la ràdio em sembla un àmbit interessantíssim i veure-ho de primera línia em fa molta il·lusió cada vegada que vinc i que us puc veure treballar. Com us passeu les pilotes, com gestioneu situacions a vegades complicades i molt sovint que ho heu de fer només amb la mirada perquè no es pot notar per la veu i perquè potser hi ha música sonant. Aleshores, jo em quedaria amb aquesta part de tenir un foradet des d'on mirar l'alt rendiment a nivell radiofònic.
2: Doncs que bé haver pogut també compartir aquestes estones amb la Gisela i sentim també quin és el tema que vol que sentim abans de marxar de vacances.
3: El tema que m'agradaria proposar és una cançó que es diu En la orilla del mundo, del compositor i cantautor cubà Martín Rojas, que era una persona invident, una persona cega, que aprenia la música, òbviament, només d'oïda, i alhora també escoltava, li agradaven molt els poemes, escoltava a les classes de literatura a la universitat i escoltava poemes que després aconseguia, entre cometes, copiar i tergiversar com per fer-se els seus i composar noves cançons. Aquí us en presento un que s'assembla molt a un poema d'Octavio Paz que es diu A la orilla del mundo i no En la orilla del mundo com el que sentireu, i la persona que l'interpreta és Aaron Goldberg, un pianista nord-americà.

0: Doncs amb el so del pianista Aaron Goldberg podem dir-li bon dia a l'Albert Murillo. Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, bon molt dia. Bé. Molt bé, molt bé.
0: Benvingut.
1: He escoltat molts riures, aquí ara abans.
0: Sí, sí. I els que ens queden d'aquí
1: que sí.
0: A acabar,
1: sí,
0: que
1: no?
0: Fins les 11 encara poden passar
1: molt
0: moltes
1: bé, molt
0: coses.
1: Bé, molt bé. Jo estava pensant que, clar, soc l'únic que no proposa música, no? Em sembla que de les persones que venen...
0: Ens has proposat
2: no
0: alguna
2: has...
0: cosa.
1: No,
2: sabem
1: dic
2: què ens has proposat.
1: En general.
0: Ah, sí.
1: Saps? Clar, jo penso que sóc com un petit intrus en el vostre programa.
0: En absolut.
1: No, sí, no, però m'hi sento molt bé i molt còmode, però clar, jo porto sons, però aquesta vegada m'havíeu demanat una peça. Mm-hmm. És una peça que està als marges, poseu-la una estoneta perquè no se'n vagi tothom. Jo vaig, sap que ho vaig dir alguna vegada, vaig molt a Bandcamp.
0: Sí.
1: Bandcamp per mi és mm-hmm. el lloc on descobreixo molts artistes, moltes peces, i vaig descobrir una persona que es diu Eric Swartz, que uh-huh. sembla ser que és molt conegut a nivell internacional, uh-huh. perquè ell és productor musical i és compositor, i tant pot composar jazz, obres simfòniques, o la peça que escoltarem ara, que és electrònica. I m'encanta. Gent que sigui capaç de fer tantes coses i sigui tan oberta de mires.
0: Doncs abans de sentir-la, jo el
1: sí.
0: que et vull preguntar és aquests paisatges magnètics, com deies, hem compartit molts sons, moltes gravacions, i algun so que recordis ara que hagis dit m'ha fet especial il·lusió portar-lo al programa i fer-lo sonar.
1: Doncs segurament l'últim que vaig portar-vos, que era el cargol que menjava.
0: Ai, sí.
1: Perquè,
0: sí.
1: a més, ha estat molt curiós. L'altre dia, pel carrer, em van dir que ho van escoltar i que van quedar separats. I que recordaven, quan eren petits, que havien escoltat aquest so. I és veritat. Sí, perquè jo, quan tenia cargols i els hi posava enciam, és veritat que si hi havia silenci i posaves l'orella...
2: Ho senties,
1: és veritat. Que mira, em va fer molta gràcia que ho escoltéssim.
2: Seria el mateix com quan la tortuga menja l'enciam, no?
1: Exacte, però clar, molt més petit.
2: Sí, evidentment. Si t'acostes molt i hi ha silenci...
1: Sí. I després una altra cosa que fèieu, i acabo, amb el tema del cargol, el posàveu a un vidre i miràveu per darrere com pujava el vidre.
2: Sí.
1: Era al·lucinant perquè tenia com unes capes que uh-huh. anaven pujant.
2: Es
1: podria fer un programa del cargol.
2: La història del cargol.
1: Exacte.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquests mesos haver-nos emportat aquesta mirada oberta uh-huh. a la vida i al so que ens envolta uh-huh. i sentim si et sembla aquesta peça.
1: Sí, es diu Zaller.

0: Doncs mira, avui, Anna, rebem a música electrònica. Oh, bon dia, Anna Ponces.
1: Bon dia. Sí, deies que t'encanta.
2: M'encanta, m'encanta. Ara ho escoltava i pensava...
1: I haurem de dir a l'Albert, que ja ha sortit de l'estudi.
0: Doncs sí, avui és divendres, però no et toca entremats, perquè avui acomiadem temporada i volem saber com l'has viscuda, com has viscut aquests mesos.
2: Doncs molt especial. La veritat és que ha estat un... De bon pensar, vaig fer una llista de temes a l'inici de la temporada... I els he anat tractant tots, però no de la manera que em pensava. És a dir, no m'ha passat tant el contingut que anés canviant, sinó com hem anat parlant les coses, com han anat sortint les converses, retorn que hem tingut d'oients que ens han dit coses i llavors ens han fet pensar altres coses, i llavors ha anat tot prenent un altre camí, per tant, moltes sorpreses.
0: Hem après molt, trobo, amb aquests entramats, perquè hem tingut des de seccions que ens han portat com a veure obres en concret i a veure d'on venien i en quin context es desenvolupaven i com el teatre hi tenia molt a veure amb aquelles obres, com també oficis i veure una mica el teatre per dins, quan ens vas parlar dels pianistes, repertoristes, acompanyants, ja no sé ben bé com els hi hem de dir, o com funcionaven els assajos d'una òpera. No sé si d'aquests

0: tingut també un retorn? O
1: sí, jo crec que hi ha molta gent que té molta curiositat per aquests temes i crec que és interessant parlar-ne, perquè al final és el que ens fa donar-li valor a les arts en viu, que són arts que hem de protegir perquè el context no ens ajuda a que siguin les nostres primeres. És a dir, anem abans a un enregistrament que a un, sí, que un sí. espectacle en viu. Per tant, ja no és la nostra primera font d'accés a la música o d'accés a la ficció. Per tant, les hem d'explicar bé.
2: Quan vas precisament tractar el tema del repertorista, hi va haver retorn.
1: Exacte,
2: dir, va
1: sí, vaig sortir d'aquí ipso facto i vaig rebre uns quants missatges, més d'un, de pianistes repertoristes que deien, ostres, moltes gràcies per parlar de la nostra feina a la ràdio.
2: Doncs i per fer-ho nosaltres... també, a més a més.
0: Exacte. Moltes gràcies també per tot el que hem après, per tot el que ens has compartit durant aquesta temporada. I abans de dir-te bon estiu, amb quina peça ens acomiadem?
1: Doncs us porto un fragment, el primer gran final de l'òpera de Tres Rals.
0: Que la tens molt fresca?
1: La tinc molt fresca, perquè l'hem estat fent al Grec, vam acabar funcions abans d'ahir. I us la porto perquè, és a dir, moltes coses de les que hem parlat aquí m'han fet abordar aquestes músiques de maneres diferents. Això són músiques que jo havia escoltat molt, molt, molt quan era molt jove i escoltava unes coses i ara n'escolto unes altres. Llavors, entendre què hi ha en aquesta peça que sentirem, per exemple, hi ha moltes referències a la música religiosa, per exemple, a la música religiosa alemanya, a la música de Bach, per exemple, no? Com els personatges imiten referents culturals. I després, com altres persones, com el Danny Elfman, per exemple, a Pesadilla antes de Navidad, han imitat el que hi ha en aquesta música. Llavors, mirar-la amb aquests ulls i entendre com els referents d'abans i de després et fan abordar els personatges diferent, que era una cosa que jo no veia fa molts anys, doncs m'ha fet veure moltes més capes. I per això us la porto.
0: Doncs que bé.
2: Doncs bon estiu i bones vacances.
1: Moltes gràcies i bon estiu.

0: Doncs l'òpera dels Tres Rals, Kurt Weill, aquí a Tots els matins del món, que ens arribava gràcies a l'Anna Ponces. I continuem aquest petit repàs pel que han estat aquestes setmanes d'aquesta temporada 25-26 aquí al programa, amb una de les últimes incorporacions d'entre l'equip de col·laboradors, un col·laborador de ritme agitat. A veure qui és.
1: Hola, bon dia. Doncs bé, la veritat és que amb la meva secció del retrat m'ho he passat molt bé aquesta temporada. A mi sempre m'ha agradat això de parlar dels grans noms de la història de la música d'una manera amena i propera per la gent. Crec que és important que fem aquesta feina també com a músics. Potser us diria que els que he gaudit més en general són els catalans, per una qüestió de proximitat. Però bé, en abstracte tots, perquè sempre acabo descobrint, fent la secció, evidentment, doncs, algun detall que no t'esperes gens d'aquestes persones, no? Que les humanitza al capdavall. I aquest és l'objectiu, segurament, doncs, de la secció. I ho he viscut, doncs, molt bé des del principi, m'ho he passat teta i

0: M'ha ajudat molt l'equip del programa, també. Gràcies i ens veiem la temporada que ve.
1: Doncs aquí el teníeu, en Jofre Bardolet, el responsable del retrat. I, Esther, et sembla que li preguntem també
2: quina peça vol compartir?
0: Doncs jo proposo d'escoltar la sardana Mariona, que és una sardana que Eduard Toldrà va dedicar a la seva estimada esposa, que es deia Maria, i que ell li deia Mariona, doncs d'una manera així carinyosa. I per aquells doncs, que hagueu sentit la secció sobre Toldrà, i també la secció sobre Garreta, que va intervenir de manera celestiniosa per ajuntar aquesta parella, doncs tindrà cert sentit. Per tant, espero que la gaudiu molt. És una sardana de l'any 21, que Toldrà escriu poc després de conèixer-la, ben enamorat. Vinga, que vagi molt bé.

0: Doncs amb música de Toldrà hem creuat aquesta petita frontera de 2:15 del matí. Esther, déu-n'hi-do quin matí portem, de visites
1: quantes
0: per l'estudi.
1: Quantes coses i quantes veus. Ja ho vam dir, que seria un programa coral, el d'avui.
0: Doncs, si et sembla, incorporem una veu més, aquesta coral tots matins del món, que és la de l'Eulàlia Febrer. Bon dia, Eulàlia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Tu vas ser... L'última incorporació de l'equip.
2: Sí. Per aquí tot molt bé, avui una mica de tremolació.

0: Santana, que ja tocava.
1: Des de Menorca, que ens atens com sempre, amb aquesta secció que vas titular Músiques en joc, hem explorat durant aquestes setmanes la relació de la música i els videojocs, però hem anat, crec, més enllà del que és bandes sonores de videojocs. Ens has parlat de molts aspectes diferents i també des d'un punt de vista científic, a través de la ludomusicologia, que ja sabem tots, si hem seguit la teva secció, què és, eh?
0: Fantàstic, fantàstic. Ha estat realment una oportunitat super, super divertida per mi i espero que també pels oients de poder apropar aquesta música dels videojocs a tothom a través d'unes altres oïdes, no? I d'entendre-la una mica més al final, que sembla anecdòtica, però crec que hem anat veient que és bastant omnipresent. I sí que, bueno, deien ara per aquí que hi ha com una mica de desconnexió, entre cometes, no? De, que si no és música, després la Dolors deia també abans el tema de la poesia.
2: Sí.
0: I jo també sentia una mica com en aquest espai, però crec que és el bonic, no? De tots els matins del món, que hi ha totes aquestes seccions diferents. Llavors, bueno, fantàstic poder participar.
1: T'hi has anat trobant bé, doncs.
0: I tant, ha estat meravellós i espero que, bueno, pugui aportar algun granet més de sorra.
1: I tant, per part nostra, encantades a partir de la temporada vinent de seguir comptant amb tu. I bé, abans de desitjar-te el bon estiu, quina peça ens proposes?
0: Avui he portat un arranjament de Rub Guanamo i Jan Berger, que és sobre la música de Super Mario Bros. De Nintendo.
1: No podia ser una altra. Tots al cap.
0: No podia ser una altra. Original de Koji Kondo. Crec que és super representativa per començar, tots saben quina és. Això, a més, és una proposta, una performance, que va ser enregistrada fa just un any per celebrar el 40 aniversari del Super Mario Bros., que es diu Ràpid. I és una proposta que no és de Nintendo, sinó que és de la WDR Funhouse Wallraffplatz, crec que ho dic bé, de Colònia, dirigida per Enrico de Lamboy. I bé, és una peça que il·lustra molt bé el que hem anat parlant a la secció de músiques en joc, aquesta transmedialitat dels videojocs, com una música que va néixer dins d'una consola, acaba sortint de la pantalla i fent vídeo pròpia, no? I això és el cas dels concerts simfònics, que també n'havíem parlat. Llavors, bueno, crec que és una bona forma d'acabar la secció.
1: Perfecte.
2: Doncs moltes gràcies, Eulàlia, que acabis de passar un bon estiu i que tinguis unes bones vacances i fins la pròxima temporada.
0: Igualment, i si veniu per Menorca, com deien abans, ja sabeu,
2: et visitarem.
0: Teniu la visita.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.

0: Doncs sí, innegable, Super Mario Bros. En aquesta versió orquestral que ens proposava l'Eulàlia Fabré. Continuem en aquest repàs per aquestes setmanes de ràdio a tots els matins del món i ho fem de la mà dels nostres col·laboradors. I tot seguit, jo, Esther, diria que arriba el col·laborador amb el ritme radiofònic més personal i peculiar dels que tenim, que també ha volgut compartir la seva visió de la temporada.
1: És el nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró.
0: Podríem titular, jo crec, aquesta visió com el no balanç.
2: No em serà possible de fer cap balanç sobre la secció de poeta de guàrdia. Aquest exercici comporta de posar en cadascun dels plats les coses positives i les coses negatives. I en aquest cas, només en tinc per a una safata. I com que no són poques, la balança podria tombar a risc de trencadissa. Atès que un home no vol pas morir d'èxit, ens està decidit a continuar exercint guàrdies poètiques la temporada entrant, es limitarà a agrair a l'equip de tots els matins del món l'oportunitat brindada. Una oportunitat que signe de la seua gosadia, talent i intel·ligència al servei d'un entreteniment que resulta en sems cultiu de l'esperit de tot un país.
0: Quines
1: que bé
0: paraules,
1: que ho fa, eh? És que fins i tot quan ha de fer balanç ho fa poèticament.
0: Sí, sí, està en ell, sí. ho porta dins. Sí, sí. I nosaltres encantades de que ho vulgui compartir.
1: I tant, perquè a més ens ha recitat molts poemes durant les seves seccions, l'Amat Baró.
0: I tant. Si de cas sentim, quina és la peça que ens proposa? Va.
2: I per acomiadar la temporada, us deixo amb un passeig, que és com es titula el segon moviment del quartet amb flauta pentatònic del compositor David Asterri. Una caminada guiada per l'esperit de la bellesa, encarnat en els refilets de la flauta i arrelat al paisatge per l'equilibri d'unes cordes a cavall entre la serenor clàssica i els èxtasis impressionistes. Un passeig enjogassat i alliberador cap a les fonts del misteri per enfilar el camí amb una llàgrima d'emoció, la que ens fa saltar David Asterri.

0: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
1: 3:15 del matí en aquest programa especial final de temporada, un programa de celebració on estem ben contentes d'haver pogut arribar al final d'aquests mesos. I ja passen coses a l'estudi, sí. Perquè sabeu què? I som l'Esther i jo, però també hi tenim en Jordi Cornudella i la Sofia Martínez. Bon dia.
2: Bon dia,
3: què tal? Com esteu?
1: Què feies, Jordi, que ja reia l'Esther?
3: No, que he baixat la cadira per acomodar-me al micròfon.
2: I... Te'n recordes, això?
1: Sí que me'n recordo, sí.
3: He baixat més del que pretenia i llavors a l'Esther li ha fet gràcia.
1: Ja hi arribarem a les pífies, que les tenim guardades pel final del programa. Però vaja, avui encantades de tenir-vos també a l'estudi. I és curiós perquè normalment, clar, veniu tots per separat, no us veieu els uns als altres.
3: No, no.
1: Però mira, avui ja que heu coincidit, doncs ens ha agradat d'ajuntar-vos aquí a l'estudi.
4: Sí, perquè vosaltres... tenim la veu posada, no?
3: Exacte.
1: Sí, sí. Us coneixíeu prèviament, abans de...
4: Jo coneixia la música d'ell en una obra fantàstica que em va encantar, que va interpretar el Quartet Neuma.
2: Quina?
3: Tres peces blaves, es deia.
4: Sí. Sí, sí. Molt, molt bonica. Jo vaig estar a l'estrena i em va fascinar.
3: I que ho digui això, Sofia Martínez, és tot un compliment. Jo ella la coneixia perquè, tot i que no li vaig tenir mai de professora, era professora a l'ESMUC quan jo hi estudiava. I sabia qui era, perquè, de fet, com referent de percepció auditiva, com allò, Sofia Martínez, si tens ull d'absoluta, fliparàs, si no en tens encara més. O sigui,
4: era... Bueno, mira, que bé.
1: Doncs sí, doncs mira, Jordi, justament aquesta temporada ella ha fet la secció Tot Orelles i ens ha tingut aquí un petit entrenament de percepció cada 15 dies. No sé si ens has de posar una nota a l'Esther i a mi.
4: Excel·lent.
2: Sí? Sí, perquè l'última secció ens va posar a prova.
3: Sí o no?
1: Ens va fer l'examen final, pensis.
3: Hosti,
4: però no van dir que no era un examen, que era un exercici d'avaluació.
2: Sí, tu li vas posar exercici. Per fer-ho més.
4: No, excel·lent. Excel·lent, sobretot per la curiositat, per l'actitud. Hem après molt de vocabulari. Jo també he après molt de vocabulari en català. I la veritat és que ha estat molt bé. Hem fet moltes coses de textura, de veus, que és una dels instruments, diríem, més difícils per l'oïda musical, de classificar, i ho hem passat molt bé. Hem posat músiques molt diferents, diverses també, no? Música contemporània, perquè d'ahir ens anem a escoltar obres com les teves.
3: Ah, mira que bé.
4: Donar pistes per a aquestes coses.
3: Sí, I els hi vas donar una llaminadura o un caramel? Això me recordo que quan ens vam conèixer personalment el dia que vam fer el dinar de Nadal,
1: és veritat,
3: no?
1: Que per Nadal vam fer un dinar tots
3: I
1: junts.
3: I crec que vas explicar que, com que això ajudava alguns alumnes, pot ser?
4: Bueno, això va ser una investigació que vam fer a partir de l'Innovative Conservatoire que es feia a Helsinki als anys 2012 fins al 2015, i era un compromís que teníem els professors d'entrenament auditiu i d'anàlisi auditiu, perquè el cervell necessita molt d'aigua, oxigen i sucre. I es va comprovar que quan al cervell li falten aquestes coses, l'oïda també decae, no? Llavors, durant 3 anys, jo tenia un grup control i un grup estudi, i durant l'avaluació els deixava parar, beure aigua, portava galetes de tot tipus, mira, caramels... I durant aquests 3 anys es va comprovar que aquests estudiants tenien un punt més, de mitjana, amb respecte als altres estudiants. El que passa és que ara ja no ho fem perquè s'ha complicat molt. Hi ha moltes al·lèrgies i intoleràncies, i llavors cadascú pot portar el que vulgui i sí que parem per fer un petit descans. Però era un punt de diferència.
3: És molt, un punt.
4: És molt un punt. Bueno, el ritme era diferent, suposo que el resultat de l'estudi, perquè es va fer a Finlàndia, aquí a Catalunya, es va fer també a Conservatori de Parma, Itàlia. Van ser 3-4 conservatoris que ens van comprometre a fer aquest estudi de llarg termini durant 3 anys. Els estudiants que eren del grup control també tenien el punt, més. Els pujàvem la nota, tot i que no havien menjat res durant l'exercici, però sí que es va comprovar que la oïda, quan té aquesta possibilitat, que seria també una cosa molt interessant cap als auditoris, deixar que el públic tingués un moment de descans, a lo millor, per beure aigua, menjar alguna cosa, que és tal com s'escoltava la música al segle XVIII i XIX.
3: Era
4: molt més diferent.
1: Avui el que tenim aquí són croissants, perquè estem esmorzant.
4: Exacte.
1: Però mentre fem el programa. Però vaja, Jordi, la teva secció ha estat força diferent, en aquest cas. Hem obert un consultori. Ha estat molt divertit, això.
3: Un consultori, de veritat.
2: On és el mapa?
3: Quin mapa?
2: Jo pensava que portaries el mapa amb totes les...
1: Els topònims catalans.
3: No, mira, m'ho haguéssiu dit i l'hagués dut, perquè el tinc allà penjat al menjador, però...
2: Haurem de fer excursions.
3: Excursions, sí. En tenim unes quantes dependents. Sí.
1: Com has viscut aquestes setmanes de ràdio?
3: Ai, doncs m'ho he passat molt bé. La veritat és que ha estat molt divertit de pensar les seccions. També... m'ha costat, no sé si a altra gent també, però acomodar-me als temps. Allò de...
2: És ràdio.
3: Una secció, sí. Exacte, uh-huh. Clar, una ràdio, tens 15 minuts. I clar, de vegades feia uns guions, jo.
2: L'últim, per exemple...
3: L'últim guió, que vam anar allò...
2: Quan arribes
3: a
2: 7 pàgines...
3: A machetasso, en directe.
2: I sobre la marxa, com és el títol de la secció de Carles Marigom, la qual acabarem avui, sí. Doncs vas haver-ho de fer tu,
3: sí, sí,
2: sobre
3: com,
2: la marxa.
3: Allò, anar retallant, sí, clar. Sí. És ben bé que... No, crec que he anat agafant la mida, però de vegades encara no. Bueno, ja ho trobarem.
1: Ja ho descobrirem. Ja ho esperem que a partir del setembre també puguem continuar explorant. I si de cas, anem a escoltar les dues peces que ens heu proposat per aquesta selecció estiuenca. Comencem per la de la Sofia. Sofia, què ens portes?
4: Jo us he portat una cosa molt estiuenca, que a més està fins i tot als anuncis d'algun perfum, no diré nom, a la tele. I m'agrada perquè la idea és que escolteu aquesta música i que intenteu, tracteu de recordar les textures que té, el ritme, el compàs, i sobretot que penseu que a partir d'aquestes músiques que potser entren durant 30-40 segons a través d'una altra cosa que no és un concert, la televisió, una banda sonora, l'oïda musical, si té atracció per tot això, pot continuar investigant. I és molt més interessant investigar el nostre propi algoritme que deixar-se emportar per als algoritmes de... d'altres, no? Què m'ha cridat l'atenció de tot això i per on puc continuar?
1: Doncs després en parlem, va.
4: Vinga. No.

0: A veure, quines vacances ens estem imaginant aquí?
1: Totes les vacances possibles.
2: La Sofia, que tenia molt clar vestits la veu masculina...
1: Bueno, quina veu és? És Alfredo Di Stéfano, és un tenor líric que després es va convertir en tenor dramàtic, com la majoria de tenors, no? Quan es fan grans, que tenen aquesta diferència de veu una miqueta més greu. És una cançó napolitana, molt coneguda per qüestions visuals i auditives, en compàs de 3-4, és a dir, en bas, la textura és de melodia acompanyada...
0: No perds oportunitat, eh?
1: No, no, sisplau.
0: No perds oportunitat aquí de fer...
1: Tenim aquí a la Laia, li puc fer un examen per recordar classes i tot, o sigui...
0: Sí, sí, que va arribant gent a l'estudi, que ja tenim també la Laia Pujolassos i en Diego Chivilotti. Bon dia, Diego, bon dia, va.
1: Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: Quin goig, aquesta taula tan plena.
2: Mai ha estat tan plena, eh?
0: De moment, que som
2: tant,
0: ara
2: tant, no,
0: sis?
2: Tant, no, eh?
0: No. No, som sis. No. Doncs si som sis és el dia que
2: hem
0: més plena
2: està. Hem arribat a ser cinc, però sis no.
0: Sí. Però bé, continuem el repàs per les peces d'estiu, perquè Jordi, jo no sé si ens portes al mateix lloc o te'n vas una mica...
4: De fet, mira, no ho havia pensat, però ara que la Sofia ha parlat de la seva, la meva també té alguna cosa de... Bueno, per començar, perquè la compositora té un cognom que en català seria Platja. Llavors, de cop i volta, això ja ens porta a un lloc molt concret. Sí, perquè té com un vaivé aquesta música que sentirem. Són uns arpegis que van amunt i avall. Té alguna cosa molt de... Sabeu què vull dir?
0: Sí, i tant.
4: Sospir...
0: Sense paraules.
2: Exacte. Quines ganes d'estiu, eh?
4: Sí, ben bé que sí.
2: Quina és, digues?
4: Es diu By the Still Waters, d'Amy Beach.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Doncs són les 10 i 2 minuts i l'estudi continua ple i això ens omple el cor, la veritat. Arribar al final de temporada d'aquesta manera és un gust i ja us hem saludat fa uns minuts quan escoltàvem les peces de la Sofia i d'en Jordi. Bon dia, Laia Pujolassos i Diego Chivilotti.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Doncs bé, avui, Diego, no ens faràs treballar, que no. Això està molt bé.
2: Avui, no tens cap pregunta avui per nosaltres?
3: Avui no tinc preguntes, imagina't.
2: I per ells?
3: A més, he portat pastissos individuals.
1: Què dius?
3: Sí. Allà, segurament...
1: Farem un rànquing de col·laboradors?
3: Ens ha tant de greu, que ens ha donat tanta feina que...
1: Doncs mira, el rànquing de col·laboradors que no existeix, t'hem posat a la...

0: de tot ara mateix.
1: Clar, jo he vingut aquí a comprar l'esmorzar. Sí, havia de comprar el rànquing, ho sembla.
0: Doncs que bé, escolta, hem parlat de moltes coses, eh? La secció, l'harmonia de les idees, eh?
1: Sí, era difícil, el més difícil jo crec que era sintetitzar...
2: Però ho has fet molt
1: bé. I transmetre, clar. Jo crec que no ho he aconseguit sempre, però bueno, alguna vegada sí que s'ha aconseguit.
2: Però Déu-n'hi-do. I de tot el que ens has arribat a parlar, què és el que t'ha costat més, per exemple, de poder difondre?
1: Jo crec que temes que eren abstractes i a la vegada tenien una densitat existencial, no? Que tenia un pes, l'angoixa, la mort...
0: És que, clar, aquí arribava aquest home a tres quarts de vuit del matí i ens deia, Esther Maria, vosaltres heu sentit en algun moment angoixa vital? I tu allà dient, Déu meu, però ara què et digui jo aquesta pregunta?
1: Havia d'escalfar una mica, perquè, clar, sí, això és el més complicat, jo crec, en un... En un programa matinal la primera hora parlar d'això i després d'aterrar-ho i relacionar-ho amb músiques que m'ha donat més feina del que jo pensava. Jo crec que...
0: Clar, perquè és veritat que no has anat a una relació superficial del títol, que hi hagi una paraula que comparteixi, sinó que el significat, a darrere o el context de creació d'aquella música estigués lligat al concepte que ens portaves aquell dia.
1: He intentat això. Alguna vegada estava agafat amb pinces, ho reconec, perquè no hi havia manera, però... Però s'ha intentat. Sí,
3: jo t'he dit que la seva secció m'ha atrapat perquè jo deixava les nenes al col·le i és allò que jo ja estava a casa amb el cotxe i m'esperava dins del pàrquing fins que acabés la secció.
0: Mira,
3: és veritat.
0: Perquè això és un bon senyal.
3: Allò de saber fins on volia arribar, no? Vull dir que, per que part meva, a mi m'ha agradat moltíssim, m'he gaudit molt.
0: Sí, tu, Laia, el que has fet també era molt difícil, que era aquest segell propi, en el qual cada dia ens portaves un perfil d'una agrupació, alguna directora, algun compositor, qui sigui, però veure per què, què els feia diferents els uns dels altres, perquè estem en uns nivells, quan parlem de clàssica o de grans tops, no?, de l'escena, en el qual de vegades ens és molt difícil destriar perquè podem distingir una orquestra d'una altra o una batuta d'una altra.
2: I la percepció auditiva de la Sofia, eh?
0: Sí.
3: Sí, té molta relació, precisament, jo crec, també amb la secció de la Sofia, no? Potser, clar, a mi una mica el que m'obsessiona és el món de la interpretació, és a dir, jo com a intèrpret, no?, he de defensar una mica també... Què ens fa diferents, no? Què podem aportar que no hagi quedat escrit a la partitura dels grans noms, que potser són els que han transcendit sempre més a la història, no? I, en canvi, jo volia aportar aquí el meu granet de sorra, no? De cara a dir que, escolta'm, si no hi ha una sonorització per part dels intèrprets, si no hi posem, al final, l'acústica aquesta, aquella partitura no sona, o aquella idea d'una compositora no sona, no? I llavors, doncs, això, intentar trobar què diferencia un solista, què diferencia les orquestres, no? Aquestes em van costar especialment perquè el so orquestral, doncs, no? Com que hi ha una batuta davant, doncs a veure què és... A vegades no sempre és fàcil, no?, trobar-ho, però jo crec que a través del repertori, a què més s'han dedicat, etc., doncs hem pogut acabar definint, si més no, una mica per sobre, doncs això, el segell propi de cada... de diferents intèrprets.
2: Sí, algun que t'hagi fet especialment il·lusió?
3: A veure, em va agradar perquè sense voler una mica vaig començar i acabar una mica amb el cicle aquest dels cel·listes, que sense voler-ho, si em psicoanalitzo, penso, ostres, pot ser que el violoncel sigui un dels meus instruments potser preferits, no? Començant
0: la
3: amb Savall.
0: La Laia és violinista,
3: recordem-ho. Jo soc violinista, sí. Cel·lista frustrada. Perquè vaig començar amb Jordi Savall, no? I vam acabar amb Pau Casals. Una mica va ser sense voler-ho, no? Però en realitat jo crec que els que m'han costat més són les orquestres.
0: Jo recordo amb molt de carinyo el dia del Carlos Kleiber, no sé per què. Em va agradar molt.
3: Són d'aquells noms potser que coneixem molt, que ens sonen, hem vist discos i moltes gravacions, però potser no ens hem parat a pensar, a veure, què és allò, no?, que el fa especial. I en el seu cas, doncs, era també la seva biografia definia molt el seu estil musical, no?
2: Molt bé.
0: Doncs posem una mica de música en aquesta conversa, amb aquestes peces que ens heu portat. Comencem per la teva, Diego, presenta'ns una mica, va.
1: Perfecte. Doncs porto una obra que relaciona filosofia i música directament, perquè, bueno, el detonant, i he escombrat cap a casa, com normalment faig quan em demaneu música, perquè és una obra de...
0: Ja ho vas fer el dia de l'Hora dels Desitjos, el programa de Nadal.
1: Sempre que em demaneu, jo aprofito. És una obra del meu pare, d'Alejandro Civilotti, que es diu Cosmos, que està escrita a partir de l'obra Cosmos de Michel Onfray, un filòsof francès que reivindica tornar a la dimensió vital de la natura, una civilització que ho ha oblidat, I el meu pare doncs, va escriure aquesta obra que es va estrenar el 2022 a Mainz, que vam anar a l'estrena amb cotxe des d'aquí, que va ser un viatge iniciàtic, dirigida per el Dani Muntaner, que a més va ser alumne seu.
0: I que ha passat per aquí,
1: ha passat per aquí. Sí, sí. I ara, com el meu pare jubila de professor, però no de compositor, perquè això no jubilarà mai,
2: no s'acaba,
1: aprofito per fer-li aquest petit homenatge també i agrair, perquè gràcies a ell, no només biològicament, sóc aquí també fent aquest...
2: A més, el teu pare també ha passat pel programa, tot i que no aquesta temporada, però sí que va passar.
0: Doncs sentim-ne un fragment, va.

0: Doncs déu-n'hi-do el cosmos que ens has portat aquí, Diego, i ara, si de cas, canviem una mica de registre perquè la peça de la Laia se'n va per una altra banda.
1: Sí, jo ja sabeu que en aquesta línia de buscar, no, la relació dels intèrprets amb les obres, dic que quina millor manera que si trobo alguna cosa on compositor sigui també el director. En aquest cas us porto Stravinsky, amb un dels mítics moviments de l'Ocell de Foc, I dirigits pel mateix Stravinsky. Juraria que és una gravació del 62, ja veureu que hi ha, jo penso, més enllà de la mística d'imaginar-te que és el mateix Stravinsky qui està dirigint, doncs que, ostres, interpretativament ens dona, jo crec, molts temes en què plantejar-nos com l'interpretem avui en dia.
0: Molt bé.

0: Avui un programa ben diferent. Ara mateix l'Esther està tallant un tros de pastís dels que ens ha portat en Diego, llepant-se els dits. Però això què és, Esther?
1: Boníssims.
0: Boníssim, oi que sí? Com boníssima és la Lourdes García, que ja la tenim aquí també. Bon dia, Lourdes.
2: Bon dia, com esteu?
0: Bon dia. Molt bé, ja veus, aquí, avui això és una festa. Això, ahir ho dèiem, avui és edició casal d'estiu, eh?
2: Una
0: mica
2: meravella.
0: D'aquest programa.
2: És una meravella. No sé què prefereixo, eh? Si arribar amb aquelles músiques meravelloses o amb aquesta festa d'aniversari.
1: Ara som set, eh? En aquests moments som set a l'estudi.
2: 7 persones a l'estudi.
0: I el control uns quants també.
2: Sí,
0: en Pau, en Carles, aquí, ara en Miquel Massana m'acaba d'escriure un WhatsApp. Ja arribo, ja vinc. Doncs ja pot venir si vol
2: trucar.
0: Lourdes, com ha anat aquesta vida coral aquests
2: mesos? Aquesta vida coral ha sigut meravellosa. Jo m'ho he passat pipa, ja us ho vam avançar fa un parell de dies. Eh? Jo m'ho he passat molt bé, però a més he descobert moltes coses, he après molt. I també he rebut moltes col·laboracions inesperades, no? que de cop tenia col·laboradors de la col·laboració. I era...
1: Col·laboradors de la col·laboració, està bé això.
2: Era meravellós, sí, vull dir que ha estat un viatge tremendo, superxulo, i que us agraeixo moltíssim. Perquè, clar, no, jo sempre ho dic, la Maria...
0: Sempre... És que ens coneixem de fa molts anys.
2: Però has marcat molts moments. La primera vegada que jo vaig pujar a un escenari i fer teatre va ser gràcies a tu, la primera vegada. Que, clar, és que moltes primeres vegades, eh?
0: I que bé.
2: I aquesta és una altra
0: primera
2: vegada.
0: I la de la ràdio
2: vegada.
0: També ha estat primera
2: sí,
0: vegada?
2: Sí, sí, tant.
0: I sembla que ho hagis fet tota la vida, això.
2: Ai.
1: Ara falta que aconsegueixis que s'apunti a un coral.
2: Estic gairebé, eh? Perquè l'altre dia ja vam començar a tocar records.
0: A moure fils i...

0: moure sí. coses, sí, a veure.
1: Jo crec que el dia que la Lourdes descobreixi com allargar els dies i les hores i els minuts, aleshores potser em podré plantejar una coral, perquè de moment, si no, és molt complicat. Però vaja, nosaltres compartim plenament aquest balanç.

0: Podríem fer una coral, no?
1: Home,
0: improvisada.
1: A veure, espera, ai, que em giro a veure les cares.
0: Mira quines cares!
1: Ai, no ho sé, ara em fa vergonya. Ara no serà per vosaltres. No?
0: Què
1: no
0: diu en Jordi?
2: Si voleu parlar, en Pau em diu que us heu d'acostar els micros perquè si no m'estira de les orelles a mi i això no té cap sentit. Però vaja, sí, sí, els veig discrets ara. Ara sí. Abans xerraven molt i ara han callat tots.
0: Clar, tu has passat també, Lourdes, que ja tens una idea de com plantejaràs la pròxima temporada.
1: Totalment, totalment.
2: Ho avancem? Ho avancem?
1: Sí, jo que, ho tinc bastant clar. Vull dir que ja està bastant...
0: Serà assumible?
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
2: i perquè, si no, doncs ja ho
1: sí, perquè farem allò de si la muntanya no pot anar a Mahoma, perquè jo no tinc dies disponibles per anar als assajos de les corals. I primer em plantejava, mira, m'allibero un dia, però llavors és injust per les corals que assagen altres dies que no és el dia que jo tinc lliure. I per tant, res, farem un viatge per la vida coral individual de diferents poblacions de Catalunya i veure quines persones han marcat una mica el camí, aquells que l'han engegat, per exemple, se'm passa pel cap, no, encara no hi he parlat, però Polifònica de Porreig, Ramon Noguera, sí, allà va fer una feina tremenda, o passar, doncs això, per diferents llocs on hi hagi famílies corals, és a dir, gairebé tots els temes que hem anat tocant durant aquesta temporada, doncs els viurem
2: en
1: directe sobre el terreny i que ens expliquin coses.
0: Poblacions potser que no tenien corals i n'ha nascut una i ja és una coral de referència.
1: O que tenen la necessitat de tenir-ne una i que encara no, i que ara mateix, pel que sigui,
0: no poden.
1: Doncs a veure si podem fer. T'imagines?
2: És que m'està emocionant
0: molt. Amb la quantitat de corals que hi ha a Catalunya encara creixeria més.
1: Clar. Això. Doncs d'això anirà, de passejar per Catalunya veient la seva vida coral.
2: Molt bé. Amb què desitgem bon estiu a l'audiència, va?
1: Doncs amb una peça que, clar, jo he anat explicant una mica durant la secció La meva vida, i jo vaig néixer a La Corunya, filla de catalans, i la meva iaia sempre em cantava aquesta cançó. I llavors, per una banda, l'he triat perquè la cantava la iaia, d'altra banda, perquè molts de vosaltres, buscant la fresqueta, hi anireu, i perquè m'agrada molt... El text, allò de no estar conforme amb allò que t'han obligat a fer, no? Que amb la tradició. Les muntanyes regalades. Anem a la música tradicional, Muntanyes regalades, interpretada pel Cor Jove Nacional de Catalunya, dirigits per Mireia Barrera i amb harmonització de Manuel Oltra.

0: Doncs aquí teníem aquestes muntanyes regalades amb el Cor Jove Nacional de Catalunya. Ens acostem a 2:15 del matí i no us podeu imaginar, continuem tenint l'estudi ple de gent.
1: Se'n va gent, però n'entra de nova.
0: Com per exemple a Miquel Massana. Bon dia, Miquel.
1: Has vist quin canvi?
2: Bueno, hem fet
1: un canvi. Fa patxoca, no, l'estudi?
2: Home, això...
1: Amb el Premi Alícia,
2: sí.
1: Amb aquests dolços que ens ha portat en Diego Civilotti, amb uns croissants per allà...
2: Caram.
0: Sí, ja tenim també en Carles Marigó per aquí muntant coses i preparant. No sé què farem d'aquí una estona, però vaja. Arribarà, perquè abans, Miquel, la teva entrada al programa va ser molt curiosa, hem de dir.
2: Sí, això és el moment, ara? Això és en directe, surt això ara mateix?
0: Ara això, si vols en parlem i després li diem en Pau que ho arregli. Però, clar, en Miquel Massana va ser un convidat a principi d'aquesta temporada, va venir a fer una entrevista...
1: I en Jofre Verdolet també.
0: En Jofre Verdolet també va ser un d'aquests casos. Però, clar, què li va passar a en Miquel el primer dia que va arribar? Que l'Ester va donar-li una instrucció que sol donar als convidats, que és allò de, tu no em diguis bon dia. És una cosa que fa l'Ester Pinat abans de començar les entrevistes. Diu, tu no em diguis bon dia.
2: Que he de dir que quan arribes aquí amb els nervis, això és una frase que t'estarota una mica. No em diguis bon dia. Vale. A veure, on soc?
3: Bon dia.
1: No? Jo soc educada, no? Soc persona educada.
2: Sí. Però bueno, vaig deixar fluir.
0: Clar, què passa? Que aleshores l'Ester fa una pregunta que sol ser, a més, inesperada, profunda, que has de pensar molt, no me'n recordo quina va ser, la que et va arribar, però en aquell moment, clar, què va passar? Què vas fer? No vas dir res? I jo, des del meu lloc de la taula, que estic a l'altre costat, que jo no et coneixia de res, jo et vaig veure aquell dia el primer cop, a mi se'm gira el Miquel i em mira amb cara de... Però què m'està dient aquesta dona? I jo ara què he de fer? No?
2: He de respondre... O sigui, el meu dubte era si havia d'obrir la boca. Perquè tu no em diguis bon dia i era com val.
0: Si no puc dir bon dia, puc dir alguna cosa?
1: Però havies de respondre a la pregunta.
2: Havia de respondre, però hem de dir, ara ja un any després, que va quedar molt bonic, perquè va semblar que em pensava molt filosòficament la resposta, amb els 3 segons d'atenció. Llavors, sí, va quedar com que fos una persona important.
3: Aquell silenci tan radiofònic, per altra banda, no?
0: Sí. Però escolteu, perquè és que amb en Miquel ens han passat més coses com, per exemple, aquesta. Ai, Ester, doncs ja és hora de plegar. Ens queda menys d'un minut.
1: Què li passa, en Miquel?
0: Que en Miquel no ha marxat de l'estudi, que ens deixa caure coses així fora de micròfon i després ens fa riure quan obrim. Però bé, que demà hi tornarem a partir de les 8, que esperem que hagueu gaudit d'aquest programa. Nosaltres ho hem fet des del principi fins al final. Per tant, què tindrem per demà?
1: Doncs la secció de cinema i música amb Xavier Cervera, que ens parlarà dels dublinesos, i un reportatge de... Miquel, no riguis. No podrem acabar. Us esperem demà.
0: Que vagi
1: molt
0: bé. Adéu. Però què va ser això?
2: Això va ser culpa teva, eh?
0: Meva?
2: Home, és que vas posar una lletra amb aquesta cançó que jo no sabia.
0: Què? Que tu no coneixies la cançó?
2: No
0: mi barba tiene tres pelos tiene mi barba.
2: En versió castellà no la coneixia. Aquí és el capell, no? El capell que té, com és això?
3: Tres puntes.
2: Tres puntes.
0: Clar.
2: I clar, mi barba tiene tres pelos, jo no em vaig poder aguantar, clar.
0: I va començar a riure. I és que clar, passen moltes coses que no veiem. Però abans de sentir totes aquestes coses que passen, anem a escoltar la peça que ens has portat per l'estiu.
2: Som-hi.
0: Presenta-la.
2: La presento,
1: sí.
0: Pots presentar-la.
2: No he de dir bon dia, però no.
1: Ja ho has dit, no?
2: Jo crec que ja ho he dit.
0: Va, i no t'hem deixat fer el balanç. T'ha agradat fer aquesta secció?
2: Sí, molt, m'ha agradat molt. I tant, m'ha agradat molt, m'ha encantat poder parlar de patrimoni, de casa nostra, de coses més conegudes a coses menys conegudes i de posar-hi aquest valor que crec que ha de ser sempre així, sempre s'ha de reivindicar i no ens hem de cansar mai de reivindicar-lo. I m'ha encantat, o sigui que moltes gràcies per l'oportunitat, també per donar aquest espai que crec que és molt necessari.
1: Et tornarem a tenir la propera temporada?
2: Sí, si m'hi voleu, hi tornaré.
0: Doncs ens quedem amb què? Mamer Loire, no?
2: Ens quedem amb Mamer Loire i per mi, bueno, la vaig triar bàsicament perquè per mi Ravel és un d'aquells compositors que mai, o sigui, sempre necessites. Hi ha compositors que hi ha moments a la vida que escoltes més, escoltes menys, però Ravel sempre està allà. I amb aquesta delícia que és el Jardí Encantat

0: de Mamecloa, jo crec que és un lloc perfecte per somiar aquest estiu i per
1: fer
0: deixar
1: vacances.
0: Per fer vacances, per deixar volar una mica la imaginació i per somriure una mica, que sempre és necessari.

0: Ve aquí bonica. Tots en èxtasi una sí, mica, amb aquest jardí feeric, jardin feeric, no sé com s'ha de dir, però vaja, jardí màgic.
1: En la versió que has escollit?
2: La versió és la de la Filarmònica Rotterdam, dirigida per Yannick Nesetschegau.
0: Molt bé. Doncs preciosa. Ha arribat aquest punt del programa, en què ja passem de 11:45 del matí, en què hem de recordar els moments viscuts, Esther, que ja ho portem fent des de les 8, però vaja, sí. Hi ha aquell punt de... que de tant en tant, doncs, la pifiem. Això passa. Mira, mira, m'està mirant amb cara de...
1: Ha passat, la pifiem, ha passat, sí, sí, perquè som humans.
0: I com jo crec que sóc la primera que la pifia, hem fet com un rescat de grans moments radiofònics que comencen amb les pifies de la Maria.
3: Doncs mireu, casualitats, perquè us he anunciat El Bon Caçador, de Baltasar Samper, i òbviament no era El Bon Caçador, sinó Muntanyes Regalades, que per cert ja l'havíem sentit en el programa d'ahir, però vaja, si la melodia és tan bonica, doncs tampoc passa res, tot i que podríem dir que m'ha estat culpa d'en Pau, però no ho diré, no passa res, perquè tampoc seria veritat, d'acord? El programa se'ns acaba perquè són pràcticament les 11 del matí, avui ha estat dijous 22 de gener i ho serà fins que sigui divendres. Això per cert, sí. Diem que és el concert per fagot en fa major de Calma i Afonglever. Sí, ho heu mencionat? Sí. Jo avui estic volant que no aterro, però vaja, ens ho perdoneu. No,
1: tranquil·la, però sí. Tancarem avui el programa amb el nostre poeta de guàrdia, que ens encanta perquè uneix poesia i música i també, doncs, sempre ens recita alguna cosa.
0: Per tant, moltes històries, com dèiem al principi del programa.
1: No he dit el seu nom, el poeta de guàrdia, Amat Baró.
0: No l'havies dit?
1: No ho sé.
0: Ah, jo tampoc ho sé.
1: Pau l'havia dit.
0: Estem molt bé. En Pau fa cara de tampoc saber-ho.
3: I de totes les gravacions disponibles, que en són moltes, doncs ens quedarem amb una que ja té uns anyets, però que continua vibrant, la d'una jove Anne-Sophie Mutter, dirigida per Herbert von Karajan i acompanyada de la Filarmònica de Viena.
0: Doncs avui divendres ens haureu de disculpar. Òbviament aquest no és Herbert von Karajan ni la Filarmònica de Berlín, ni la de Viena tampoc, però vaja. Doncs molt bé, de ben segur que descobrirem idees interessants, tantes com avui, si de cas, o si, bé, ja ho descobrirem, perquè mai se sap què pot passar als programes. Mira com riu l'Esther a aquesta hora. Ja estem amb el cervell trinxat. No el sentirem sencer, però amb aquest primer moviment allegro brillante, de ben segur que en tindrem prou per connectar amb la seva essència. Déu-n'hi-do com estem. Us presento la versió quan s'acabi, gràcies. D'acord. Doncs, per cert, si algú de vosaltres vol suggerir un disc de la setmana on us gustaria, Déu meu, us agradaria que hi entréssim durant aquests 5 dies en profunditat i amb calma, l'Esther no pot ja riu moltíssim. Compassos efectius, vius i optimistes, aquí amb l'Orquestra de Cambra Europea i la direcció de Claudio Abbado. No, no és... I abans d'entrar al disc de la setmana, encara una peça més, un moment per la música de cambra de Mel Bonny. Sentirem la serenata, el primer moviment de la seva suite en trio. I així, això és, bàsicament. Descobrirem dilluns a partir de 9:15 del vespre. Del matí.
4: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Ui, Maria.
0: Doncs sí, la vida, així anem. Doncs amb aquesta flauta hipnòtica ens acompanyarà Barbara Hendricks i el pianista, que no tenim aquí el guió, però el buscaré i us el confessaré d'aquí uns minutets. Escriviu-nos al WhatsApp del programa, al 680...
1: No,
0: no. 627... Això m'ho aprendré quan, abans d'acabar la temporada, jo us ho prometo. Que
5: i després
0: ja
5: canviaran el número, no?
0: No, l'Estrella no pot. 600... No, 600... No me'n recordo. A veure, el tenim apuntat en algun lloc.
1: 627. Al final te l'has après, eh?
0: Sí, el que no hem aconseguit és posar-hi música.
6: Sí, sí,
0: però...
6: tranquil·la, que
1: s'ha arribat. Sí, aquest és el propòsit d'en Carles Marigó.
6: Potser tindríem més veus per gravar-ho, però bueno.
0: No passa res, perquè una cosa que no podem deixar passar és una pífia, perquè ara ha quedat una mica estrany això de jo presentant les meves pífies. És que va haver-hi un dia, Esther, que això ho hem de recuperar. Te'n recordes, oi?
1: Sí.
0: A veure si recordem. Principi del programa, situeu-vos, l'editorial, tot molt conscient, molt bonic, i passa això. Com estic avui? Des d'aquí us convido, si més no, a obrir la porta a la intenció, a l'escolta i a un ritme potser una mica més pausat. I per què no, amb bona banda sonora. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts, 14 d'octubre. Ai. I som l'Esther i la Maria. Som en directe a tots els matins del món. Maria. I ara com se surt d'aquí, Esther? A veure, us ho explico, el que ha passat, vale? Perquè s'entengui una miqueta. Tenim aquestes cadires d'oficina aquí a l'estudi. Doncs

0: L'Ester no sé com s'ha fet, però com desaparegut? A veure, aquí l'estudi hem plorat, però encara no ens havia agafat cap atac de riure. Això és avui...
1: Com que encara no?
0: Bueno, sí, que es notés tant
1: però,
0: com aquest.
1: Però tant per antena no.
0: Per antena, així indirecta, no pot ser. Això, com que l'Ester m'ha desaparegut cap avall de la taula, dic, però mentre jo us explicava això de com estic avui, dic, doncs l'Ester està al pis de sota directament. Va, et passo la pilota. Què tenim per avui?
1: Què tenim per avui? Doncs molta música, com sempre.
0: Ai, sort de tu, Ester. Com salves? Com la salves? Perquè jo no,
1: no sempre,
0: sé què faria.
1: No sempre, però en aquest cas sí.
0: Però vaja, sí, sí. Ara ens recuperem una mica perquè ara mateix a l'estudi, a veure, fem repàs. Hi ha la Lourdes García, Miquel Massan, en Jordi Cordorella, que encara el tenim per aquí, i en Carles Marigó.
2: Perdona?
3: Cordorella.
2: Parlem de pizza.
4: Maringo, Cordorella.
2: Maria Montes. Pots tornar a dir el meu cognom?
0: I la Joaquín. Vale, espereu.
5: Guarda-la per l'any que ve, aquesta, sisplau.
0: A veure, nens, calma.
4: Ordre. No guardaria això, ella. Sort que se n'anem de vacances. Sí.
0: Acosta't al micro, Miquel, fes el favor, si vols dir alguna
4: cosa. Torna-ho.
0: Jordi Cornudella.
1: Ara sí. Bravo.
0: I l'Alba Quinquillà, que no me la puc oblidar, que no tens micròfon, però també hi ets.
6: Ah, bueno, ja m'acostaré.
0: Que sempre parleu des d'allà al fons, home, que no m'ho feu més. Que, sí, sabeu què va passar? Abans algú ha mencionat, allà pels vols de Nadal vam fer un dinar d'equip, on ens vam trobar amb els col·laboradors, on vam poder doncs, conèixer-nos entre tots una mica, perquè passa això, que entrem i sortim, i moltes vegades doncs, l'Ester i jo sí que els coneixem a tots, però entre ells no. I què vau fer? Qui vol explicar què va passar en aquell dinar i què vau decidir fer a partir com a pràctica secreta?
1: Ostres, ens ha marxat la persona que va,
0: la
1: que va proposar el joc.
0: Sí, sí, però hi ha hagut un joc intern entre els col·laboradors i ara jo crec que és el moment de revelar-ho. M'encanta com es fan senyals de jo no vull dir, jo no vull dir. Jo
1: va,
0: no vull
1: qui ho explica?
0: Estem, ara voldrà tothom.
2: Tots estem despullats a l'estudi quan gravem.
0: Aquest no és el secret.
2: Això ho sap
0: afortunadament.
2: Tothom.
1: A més, les seccions són en directe. Què vol dir quan gravem a l'estudi? T'ho has dit.
2: Aquest era l'altre secret.
4: Estàs ballant les coses.
2: Això ho vam gravar el 1987.
4: I així va baixar de cop els oients de tots els matins del món.
0: I d'aquí que tinguem el Premi Alícia sobre la taula.
2: Bravo. I apuntem cap al segon.
0: Doncs...
4: A veure, si vols t'ho expliquem, però clar, la idea no va ser nostra. No. Però va sorgir així d'una manera bastant espontània.
1: Sí.
4: El fet d'amagar una paraula amb tots els col·laboradors, que fos la mateixa i que no es notés.
2: Jo crec que puc posar música mentre anem d'allò, no?
1: Va,
0: vinga, va, comença a fer musiquetes. Però sí, en definitiva, va ser això, una paraula que triàveu vosaltres, que nosaltres, l'Ester i jo, aquí no hi teníem res a veure, i anàveu colant dins les vostres seccions.
2: I una paraula que fos una miqueta rarota.
1: Exacte.
2: A poder ser, no?
1: No havia de ser facileta.
4: Vam començar facilet, els vam començar normalets. Es pot dir la primera, ja?
2: Que cal dir torratxa, la primera.
4: No, no, la primera va ser cactus.
2: Cactus.
4: Llavors us vau començar animant, no?, amb aquest grup de WhatsApp que hi ha, que cadascú posava... O sigui, era com a veure qui la deia més grossa.
0: Què us sembla si sentim una miqueta com en això?
2: Ostres!
7: El sistema també és com una torratxa.
8: És com si el cos es convertís en un test, en una torratxa de la sensació.
9: I l'altre que és una tarrotxa. Ai, una torratxa.
10: Així que va plantar el seu desig en una torratxa.
11: Anhele la torratxa de la definitiva transfiguració.
12: I em vaig trobar un doncs, creixent dins d'una torratxa.
13: De quin equip sou? Això també m'interessa molt. De les que us compreu una estora per fer ioga.
14: No deixa res amagat sota l'estora.
15: I deixa partitures escampades per casa. La cuina, dins un calaix, sota l'estora.
16: Representa una talaia per prendre distància, com una estora damunt de l'empedrat.
17: Li haurien de posar una estora vermella a l'Uclés.
18: Ens escriu la Nora, de Sant Carles de l'Estora.
0: Oh, Sant Carles de l'Estora!
19: O bé és una qüestió que, per polèmica, s'amaga sota l'estora i no se'n parla gaire.
7: No fa falta portar una estora, però una bufanda, un mocador, al braç.
8: Per exemple, quan un dels protagonistes està tot solat després d'un esdeveniment tràgic.
3: Poemes d'innocència, virginals, que ens alliberin de les preocupacions, de l'entotsolament.
17: I és un esperit lliure, com he dit abans, sovint entotsolat en el seu món interior.
19: i que moltes vegades doncs, hem sentit entotsolats, aïllats del soroll del món.
7: I després marxaré uns dies a l'únic lloc on realment em quedo en plan entotsolat.
0: I tot plegat, els cantaires, a l'inici, estaven entotsolats.
4: Pensatiu, molt immers, molt abstret, entotsolat, no? Aquest aire tan...
0: Ai, tant, eh? Tant.
1: I quina paraula més bonica, Maria?
0: Sí, no, n'hi ha hagut moltes, de paraules. Sabeu què? Mireu, aquí tinc el grup de WhatsApp on triàveu aquestes coses, n'és ple. Cactus, torratxa, estora, calçots, la setmana dels calçots també, déu-n'hi-do. Entotsolat, premi. I aquesta, per cert, escolteu aquesta.
6: La sotana per l'altra banda.
20: Sotana.
0: Sotana.
21: Sotana.
22: Sotana.
23: La sotana.
7: Sotana.
0: Sotana.
23: Sotana.
22: De la sotana de Catalunya, música de no sé quan.
0: És que el fet de pescar-les totes m'hauria estat impossible, però jo crec que ha estat molt divertit de seguint totes aquestes incursions.
1: Deixa'm dir, Maria, que precisament entotsolat, que jo he dit, és una paraula molt maca.
0: Mireu, que ho tenim aquí. Ara entendreu la reacció de l'Esther quan en aquelles preguntes inicials teníem aquí un escriptor com és en Xavier Mascravioto i va passar això.
1: Xavier, si haguessis de salvar una sola paraula del diccionari català, quina triaries i per què?
19: És una pregunta difícil. Et diria potser entotsolat. Perquè és una de les meves paraules preferides en català. M'agrada molt què connota, com està formada, com sona. És una paraula que crec que recull molt bé l'essència de la nostra llengua, no? En molts sentits.
1: No, va ser una sorpresa.
0: És que se't nota com que et quedes així i fas...
1: Sí.
0: Va ser molt, molt divertit. Mm. Però bé, ens estem acostant ja al final del programa. Són 11:45 del matí, com és divendres i és l'últim dia, i a més li toca perquè li tocava, ja tenim aquí... Fa una estoneta, això sí,
1: ja
0: en Carles sentit. Marigó. Bon dia.
24: Bon dia, Carles. Com esteu?
0: Què li has de dir a l'Alba, que li fas senyes i senyals?
24: No, que si havia de parlar, ja ho ha fet abans, no? Entenc?
0: Ah, sí. Però sí, ja ets aquí.
24: Ja està.
0: I nosaltres, mira, normalment portes un guió minso, per aquesta secció, però
1: avui ja
0: que
1: no ja... Porta,
24: vaig escriure un WhatsApp i vaig preguntar, vull, cal guió o no? I em vau dir que no, doncs aquí estem. Però sí que porto una cosa, però ja em direu.
0: Doncs...
1: Quina sorpresa.
24: La comparteixo. Ara... Més darrere la col·laboració de la gent que estem aquí a l'estudi.
1: Va.
24: Aviam, sabeu que ja fa un parell de setmanes vaig començar la meva gran gesta, que és en ajuda a la gent amb poca memòria intentar crear la música del número de telèfon.
1: Sí.
24: Ja ens han enviat propostes, teníem la idea del...
1: I ja ho tens.
24: He fet una barreja i tinc alguna idea, però avui seria el dia perquè m'ajudeu, ja que som tanta gent...
1: Ja que som tantes veus, no?
24: Aviam.
1: Mira l'Alba, que emocionada.
24: Aviam, el número... Em sap greu, ho he intentat ajuntant-los de 3 en 3, com a la Maria se la sap de memòria. No ho he aconseguit.
0: Se'l sap relativament, també t'ho dic. Però bé.
24: Va, a veure com era. El recordem, era 6, per mi ara, 6,
1: sí, 2, 2, 7,
0: 4, 8, 0,
24: 0,
1: 116.
24: I el 116 direm 116, que té com molta gràcia. 116 és el que més m'agrada. Això ho vaig estar fent ahir a la nit.
0: És el que més t'agrada? És el més fotut de dir?
24: De la melodia. És el que més m'agrada de la melodia.
0: De la melodia. Ah, d'acord, de la melodia.
24: Coneixo, això és de Schubert, crec. Pues va per aquí. Agafant la idea de... que vam proposar, però agafo només les dues primeres notes.
1: Sí, sí.
24: I feia... Com era? 2, 2...
1: 627,
0: 2, 7...
24: 2...
1: 4, 80... 0...
24: Sí. Algo així.
0: Sí? Això ja comença a semblar
24: ja
0: més una melodia.
24: Aviam. Podem provar de cantar-ho?
0: No. O sigui, no. Necessito una altra volta.
24: Una altra volta.
1: No, també per tot seguit. Vols que te l'apunt? Te la noto?
24: No, el tinc al cap. Va. De la melodia, si me'l sé de memòria.
0: L'Alba l'ha escrit amb un full
24: 6, 2, 7,
0: molt petit.
24: 4, 8, 0, 1, 6.
1: Va.
24: És la part que m'agrada més, és el que volia dir.
1: Va.
24: A veure, provem.
1: Doncs va.
24: Un...
23: Ja veus, ja.
24: 6, 2, 7, 4, 8, 0, 1, 6. Vale, molt bé. Però, clar, això queda molt classiquet. Llavors vaig posar una harmonització diferent a aquesta melodia i ara anem a fer la bona. Ara que hem assajat, ja podem tirar endavant. Sí? Esteu preparats? Això ho gravem igual. Si queda suficientment bé, ho colem.
0: Deixem un separador, Pau, guarda.
24: Preparats? Algú pot donar l'entrada?
0: La Lourdes, que és la directora.
24: Ah,
0: la
24: Lourdes. 6, 2, 7, 4, 8, 0, 1, 6.
22: Oh! Ah! Què us agrada?
0: A mi m'encanta.
22: Jo crec que l'hem de tornar a fer. Però hem, ens hem d'ajudar des de casa.
1: Una mica més. Mira, no?
0: És... el 1, 6, és a terra o és
22: després? No, és... Ah, és després. Mira, l'harmonia fa...

0: Però us aviso. Per tenir la retallada.
1: Un... 6 o 7, 4, 8, 0, 1, 6.
2: I ara sí, no?
3: Sí, ho hem aconseguit. Bueno, i amb això, marxo cap a casa, vinga, adéu. Molt bona tarda.
2: No, bueno, que ens queden 10
3: minuts. Funciona, funciona. I hem aconseguit posar una melodia que va bé del clàssic. Hi ha el Beethoven, hi ha una mica de tot. Hem aconseguit fer la melodia, hi ha una mica de les meves coses. I un final.
2: Ullens,
3: que no pareu de sentir-lo amb tota la sala.
2: Ullens, escriviu-nos i digueu-nos si us agrada aquesta versió. Que
4: va, volem missatges.
2: Escriviu-nos al 627.
3: No. Escriviu-nos al...
1: 627-4-8-0-1-6.
5: Jo crec que...
4: Ai, i...
5: Crec que no pararan d'arribar missatges, perquè això serà un hit, eh?
4: És que ara estic a punt de demanar-ne una altra cosa, que és que canteu-nos-ho, cantaires de Catalunya, envieu-nos-ho cantat per vosaltres.
3: Això seria increïble.
4: Imagina't amb una coral. Una coral que faci això.
2: Clar.
6: Això és un arranjament a veus, el que fas després.
4: Mira, està emocionat, eh? Està motivat avui en Carles.
3: Bueno, està motivat avui. La resta de dies el veia pensant. La resta de dies estava com entutsolat.
4: Sempre estàs motivat.
3: Però avui està ensopenat.
4: No? Sempre. Però ara amb aquesta melodia...
3: És que és bonica, és que m'enganxa.
4: Sí,
3: de veritat.
4: No
3: la
4: sobre
3: vaig
4: posar
3: a la nit, quan vaig posar el pic a dormir...
4: No
3: m'ha sortit bé, que això és el millor. Ens ha sortit bé, que això s'ha fet en tothom.
2: Ai, sí.
3: Vull dir, aquesta...
2: Com tot en aquest programa.
3: Com tot en aquest programa.
4: És enganxós, eh?
3: Sí o no?
4: Ja me l'estic repetint.
3: T'ho juro, la vaig fer a la nit, quan vaig posar a dormir el petit, i m'he llevat pensant...
4: Sí.
3: A més, mireu això, mireu això. Esteu a punt? Mira. Que us sona pel cap?
4: Sí.
3: Ah. Ah.
4: No ens la traurem del cap.
3: Opa.
5: Sí.
4: Tot l'estiu. Està molt ben feta. Sí, senyor.
2: Totalment.
4: Doncs ja tenim...
5: Ara la cantareu sempre, no? Quan doneu el telèfon.
4: Sí. Sí. Ara ja no te n'oblidaràs.
2: No ho sé.
4: No?
2: No dono garantia de res, jo. No, no. Però vaja, doncs escolta, Carles, què podríem fer per acabar aquesta temporada, a més de tenir aquest gran hit?
3: Aquest era el meu gran hit, que podem fer moltes coses, porto els daus.
4: Mm-hmm. Va, que són molta gent,
3: Posem un dau, donem un dau a cada persona i feu una història que heu d'anar passant d'una a l'altra. Com
2: si
3: ho veieu? Mira, l'Alba com s'escapa.
2: Ai, sí.
3: Ah, no,
2: sí,
3: que va agafar els daus, perdó.
2: Això serà divertit. Doncs
3: o Maria, tu proposes. O toco per vosaltres, fem un final, el que vulgueu.
2: Mira, jo crec que podem fer servir els daus, cadascú de nosaltres que tiri un, jo començo una història, tirem un dau i van passant coses, cadascú que afegeixi la part que li toqui. Esther, et tocarà al final. Sí? Tenim temps de sobres, no hi estan al revés.
4: Jo no vull que tinguem temps.
2: Doncs fem una cosa, fem-ho al revés, comença.
3: Vinga.
2: Tu.
4: No, comença jo
2: tampoc.
4: Jo començo.
3: Però no...
2: Doncs això sabeu com va, companys, ara tenim uns daus a la mà.
3: La Maria ja té pràctica, que ho va fer la setmana passada.
2: I hi ha una sèrie d'icones, aleshores jo iniciaré una història, un petit conte, on hi apareixerà el símbol que m'hagi sortit a mi. Vosaltres, quan us toqui, estireu del fil a la icona que us toqui i a veure què passa, que és la màgia d'aquesta secció. I en Carles s'encarregarà, doncs, de fer la banda sonora.
3: I sense pressió, recordeu que això és el darrer que sentiran tots els nostres
5: clients.
3: L'acaba la temporada.
5: Gràcies, Carles, moltes gràcies.
3: Vinga.
2: Doncs va, ens hi posem.
5: Però no fa soroll si llancem.
3: Sí, clar, i és la gràcia. Aquesta secció té una pila de
5: versa.
2: Doncs va.
3: Opa.
5: Que bonic, no?, aquest moment de l'Isabel del Dau.
2: Tothom sap el que li ha
4: començo
2: tocat.
4: Començo jo, hem dit.
2: No, al final no has dit que volies fer el final.
4: No,
3: començo
4: jo.
3: No, comença ella, comença ella.
4: Que és més fàcil.
2: Doncs va.
6: Posi també volta.
3: Com vulguis, perquè... Què és això?
4: Sembla un nen i una flor, no?
3: Ah, bueno.
2: Doncs va, això és molt fàcil per començar.
3: Ostres, Maria, quina pressió. Sí.

0: Hi havia una vegada un nen, hauria tenir uns 2 anyets, estava jugant al pati. I ves per on? Era un pati ple de gespa. Però enmig d'aquesta gespa, va trobar una flor. Una flor vermella. Què? Què passava amb aquella flor? Semblava que l'estava saludant. Què li deuria dir?
1: Hola. Doncs a la que va saludar aquella flor va caure una gota d'aigua al mig, al centre. I el nen va pensar, que bonic. Ha caigut just al centre, és preciós. Però després n'hi va caure una al cap i una altra a terra. I va començar a ploure i cada vegada plovia més fins que va arribar a ser un diluvi. I dintre aquell diluvi el nen es va posar a sobre la flor per tapar-la, per protegir-la, perquè aquella flor no desaparegués.
2: I llavors va començar a córrer i córrer i córrer perquè li queia molta aigua, hi havia aquest diluvi. I de tant córrer, de tant córrer, de tant córrer, no es va adonar que tenia un cactus al davant. I què li va passar? Es va punxar. I es va tornar a punxar. Oh! Però com pot ser que no l'hagi vist? Estava tan nerviós, que es va començar a embolicar amb el cactus i no va veure que parava de ploure. Ja no plovia més. I va poder admirar aquell cactus amb el que s'havia discutit gairebé. Ah, és un cactus que té punxes, però també té una altra cosa. També té una floreta. I què va fer? Li va poder dir, hola, cactus. Vull jugar amb tu.
3: I de cop i volta va obrir els ulls. I es va despertar. I es va adonar que s'havia dormit damunt d'una estora mentre es feia un trencaclosques d'un cactus amb punxes. El trencaclosques estava tot desfet. Havia aconseguit només fer un trosset a la part de l'esquerra dalt de tot, però li havia caigut per terra. I no hi havia manera d'arreglar aquell cactus, ni aquell trencaclosques, ni aquella gota que li havia caigut. Tot havia sigut un somni.
4: Doncs aquell noi va ser conscient de tot plegat, s'havia dormit, havia anat amb la seva flor, la pluja, sort que era un somni, perquè s'havia abraçat a un cactus ple d'espines, això no li agradava a ningú. Però bé, va decidir que davant d'aquell caos de peces i davant d'aquella sala desordenada, començaria a recollir. Va agafar peça per peça, va agafar la seva bossa i va omplir-la amb totes les peces del trencaclosques mentre pensava que aquella havia estat una bona tarda de joc.

0: Déu-n'hi-do,
1: molt
0: eh?
1: Molt bé.
2: Que bonic.
3: Una història 5 és complicat.
1: Molt bé, amb plot twist, amb tot. Tenim una història fantàstica.
3: Al final de Los Serrano, també, no? Oh,
1: fantàstic.
3: Ja està.
1: Quina meravella,
3: Ai, que bé.
1: Jo, només doncs hi ha una manera d'acabar, no? Tenim un minutet, l'hem d'omplir.
3: Tenim un minut perquè ens hem d'acomiadar de tota aquesta temporada, de tots aquests mesos, que ha estat un privilegi poder compartir amb tots vosaltres, els que sou aquí, els que han passat per aquí, els que ens escolteu a l'altra banda, tots els membres de l'equip, en Pau Blas i l'Alba Quinquillà, l'Ester Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat l'Ester Pinart. Per tots, molt bon estiu, molt bones vacances, descanseu si teniu l'ocasió. Que vagi molt bé, ha estat un plaer gaudir de la vostra confiança i esperem retrobar-nos el 30 d'agost, que serà
4: dilluns.
3: Doncs sí,
4: 30 d'agost, dilluns, a les 8, altra vegada, fins a les 11. Mm-hmm. I sapigueu que tots els continguts del programa els podeu recuperar a través del 3CAT, aneu a tots els programes, a la pestanya de programes, tots els matins del món, i allà teniu totes les seccions.
3: Les seccions de cadascun de tots aquells
4: col·laboradors
3: que han passat per aquí, per això mateix. 202 entrevistes, que ja ho hem dit al
4: que
3: principi.
4: Que no són poques.
3: Programes complets per gaudir de les seleccions musicals, el que vulgueu, i si no, sempre Catalunya Música, això no deixa de funcionar.
4: Exacte.
3: Per tant, últims minuts.
1: I amb això voleu dir-ho? Sí, ja ho tenim preparat. Ja ho tenim, esteu a punt.

0: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Palau de la Música Catalana per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Un concert en què hi sentirem música russa, però on hi vibre la música italiana, el color italià, la intensitat del paisatge d'aquest país mediterrani, que serà a la base de la primera obra del concert de l'era Auerbach, i és també en Sergei Rachmaninov i la seva rapsòdia sobre un tema de Paganini, i vibre també en Pulcinella, és el ballet d'Igor Stravinsky, del qual en sentirem una suite, i finalment acabarem amb el caprici italià de Piotr Ilich Tchaikovsky. Tot això és el que sentirem a partir d'ara i des d'aquest concert que va gravar Catalunya Música el maig del 2026. Un concert que comença amb la compositora i pianista russa nascuda l'any 1973, l'era Auerbach. El 2002 va interpretar una suite seua per a violí i piano amb Guido Kremer i la Cremerata Bàltica al Carnegie Hall, i des d'aleshores la seva música sona per les grans sales de tot arreu. Avui la sentirem des del Palau de la Música Catalana amb una comanda que li va fer Guido Kremer a l'era Auerbach. És el Sogno di Stabat Mater que ella, l'era Auerbach, va fer a partir de Pergolesi. Sentim aquesta obra, és per a violí, viola, vibràfon i orquestra, l'Orquestra La Simfònica del Vallès, amb Marta Cardona, que és la concertino de l'orquestra. Sentirem Joan Fèlix, viola, i Fran Sánchez, vibràfon. El sentim interpretant la música de l'era Auerbach sota la direcció de l'anglesa Catherine Larsen-Maguire.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obra que l'era Auerbach va fer a partir de Pergolesi. Era el Sogno di Stabat Mater per a violí, viola, vibràfon i orquestra de corda. La versió amb la concertino de la Simfònica del Vallès, Marta Cardona, Joan Fèlix, viola i Fran Sánchez, vibràfon. Els hem sentit amb la Simfònica del Vallès sota la direcció de Catherine Larsen Maguaya. Tot això quan continuem amb més música russa, però a partir d'un altre compositor italià. Ens n'anem cap a Sergei Rachmaninov i la rapsòdia sobre un tema de Paganini, que és aquella obra que partix del caprici número 24 del violinista italià. Abans que Rachmaninov ja s'hi havien fixat en aquest fragment Liszt, Schumann o Brahms, i Rachmaninov va fer aquesta rapsòdia a partir de Paganini l'any 1934. És per a piano i orquestra, és l'opus 43 del compositor rus i en sentirem ara la versió d'Artem Kuznetsov, que és un pianista rus guanyador del segon Premi Internacional Ricard Vinyes de l'any 2023. Ell és el solista del concert d'avui. El sentim, Artem Kuznetsov, interpretant amb la Simfònica del Vallès i sota la direcció de Catherine Larsen Maguaya, la rapsòdia sobre un tema de Paganini, música per a piano i orquestra, l'opus 43 de Sergei Rachmaninov.

La música de Sergei Rachmaninov a partir de Paganini, en versió del pianista rus Artem Kuznetsov i l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de l'anglesa Catherine Larsen Maguire. Acaben d'interpretar la rapsòdia sobre un tema de Paganini. És una obra per a piano i orquestra de l'any 1934, l'opus 43 de Sergei Rachmaninov. És l'obra que partix del 24 Caprici per a violí sol de Niccolò Paganini. Música que ha interpretat el solista del concert, Artem Kuznetsov, és el guanyador del segon premi del concurs internacional Ricard Vinyes 2023. I ara, tot sol i fora de programa i després dels aplaudiments, el sentirem interpretant música de Sergei Prokofiev. És el tercer moviment de la sonata per a piano número 7 en si bemoll major, opus 83.

Aquest és el fragment fora de programa que va triar Artem Kuznetsov per a interpretar-lo al Palau de la Música Catalana el maig del 2026 en un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Abans d'aquest fragment, Kuznetsov amb la Simfònica del Vallès havia interpretat la rapsòdia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov i després va oferir al públic del Palau aquest tercer moviment de la sonata per a piano número 7 en si bemoll major, opus 83. És el moment en què hem d'imaginar Artem Kuznetsov marxant de l'escenari del Palau per tornar a deixar l'orquestra tota sola, l'Orquestra Simfònica del Vallès, que en aquest cas interpretarà la suite del ballet Pulcinella d'Igor Stravinsky, una obra que, com la primera de l'era Auerbach, s'aproxima a l'univers barroc de Pergolesi. Ens n'anem cap als escenaris de fira napolitans. Serem en el context de la comèdia de l'arte amb aquest ballet, Pulcinella, que es va estrenar a París el 1920 amb els vestits i els decorats de Picasso. És música d'Igor Stravinsky, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Catherine Larsen-Maguire.

Música d'Igor Stravinsky, estrenada a París l'any 1920, era la suite del ballet Pulcinella, una obra que se'n va fins a l'univers barroc de Pergolesi. Això relliga amb la primera obra d'aquest concert d'avui, música de la compositora Lera Auerbach. Sogno di Stabat Mater és l'obra que hem sentit i que també partia de Pergolesi. Doncs ara era Igor Stravinsky qui ens ha situat en el context de la comèdia de l'arte amb aquesta suite del ballet Pulcinella que ha interpretat l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Catherine Larsen-Maguire. Som, de fet, a la recta final del concert d'avui. És el concert que la Simfònica del Vallès va fer al Palau de la Música Catalana el maig del 2026, un concert tot amb música russa però que té Itàlia en el rerefons. Com per exemple ara, que acabem amb Piotr Ilich Txaikovski i l'obra que va compondre l'any 1880. Tres anys després de casar-se, un matrimoni que no va funcionar, a Txaikovski se li va recomanar que se n'anés de viatge per oblidar i va passar una bona temporada de viatge per Europa. Va visitar Suïssa, Àustria i Itàlia. I de l'estada a Nàpols, a Venècia, a Roma o a Florència, en va sortir aquest caprici italià, l'opus 45 de Txaikovski, que ara interpreta l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Catherine Larsen-Maguire.

0: Aquest era el caprici italià que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1880, després d'haver fet un viatge per Itàlia. El caprici italià és l'opus 45 del compositor rus i la versió que n'hem sentit és la de l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Catherine Larsen Maguire. És nascuda l'any 1971 a Manchester, és fagotista de formació, és una directora d'orquestra anglesa afincada a Berlín que avui hem sentit al capdavant de la Simfònica del Vallès. Des d'aquest concert que la Simfònica va fer al Palau de la Música Catalana el maig del 2026, un concert que va gravar Catalunya Música i un concert ple de música russa feta a partir, d'alguna manera, d'Itàlia. Hem començat amb la compositora nascuda l'any 1973, Lera Auerbach, hem sentit el Sogno di Stabat Mater, música feta a partir de Pergolesi, després ha arribat Sergei Rachmaninov i la Rapsòdia sobre un tema de Paganini, música que ha interpretat el pianista rus Artem Kuznetsov. A continuació hem sentit Igor Stravinsky, que també s'ha aproximat a l'univers barroc de Pergolesi, amb sentit la suite del ballet Pulcinella, i finalment el concert s'acaba amb aquest caprici italià de Piotr Ilitx Txaikovski. El punt final a aquest concert de temporada de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que va gravar Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Música de Johann Sebastian Bach, la cantata número 1, Vision leuchtet der Morgenstern, com brille l'estrella del matí. Aquesta cantata la interpreten Martin Hartelius, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos que dirigeix John Eliot Gardiner.

Aquesta era la cantata número de catàleg 1 de Johann Sebastian Bach, Wie leuchtet der Morgenstern, com brilla l'estrella del matí. Els intèrprets han estat Martin Hartelius, soprano, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix. Han cantat amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos sota la direcció de John Eliot Gardiner.

0: Catalunya Música.
1: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I a

0: Des de Berlín, l'Or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'Anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberi, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts, avui sí, al darrer capítol d'aquesta temporada dels Homes Clàssics. Oh, però tornem, tornem. Homes Clàssics aquí a Catalunya Música, al setembre estarem aquí de nou.
2: Sí, de fet, Albert, ara faré la típica reflexió de persona gran.
1: Bé.
2: Que és, fixa't tu, que sembla que fos ahir que vam començar aquesta temporada celebrant el programa número 1000, i ara ja anem al capítol 1180.

0: 35, eh?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Quina feinada.
0: Sí.
1: Sí, però el temps passa. Sigui com sigui...
0: Veus? Comentari també,
1: també sí, sí.
0: De persona gran.
1: No, no, a mi també em passa molt ràpid aquesta temporada. Sí. M'ha estat com volant. Mm. Sigui com sigui, encara tenim aquest programa d'avui per endavant.
0: Sí.
1: Per tant, tenim feina per endavant, anem a posar-nos-hi. Com bé sabeu, aquesta setmana l'hem dedicat a diverses obres que, per un motiu o altre, hem considerat que són composicions idònies per escoltar durant les vacances d'estiu, que estem a punt de començar.
0: Són uns capítols que, com tots, els podreu trobar al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics. I en el capítol d'avui, el que farem és viatjar fins a un dels països favorits de l'Albert. Sobretot a l'estiu i per la temperatura.
1: Absolutament sí. I pels seus paisatges de postal. És,
0: sí?
1: és un país que tu vas movent i tu deixes caure la vista a l'atzar a qualsevol lloc i allò és una postal. És increïble, és preciós. Així que no marxeu, que si voleu refrescar-vos, viatgem cap a Noruega.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Tot i que esteu escoltant, ja ho sabeu, el programa dedicat al piano de Catalunya Música, que té el nom fals d'homes clàssics, que hauria de ser, ja ho sabeu.
1: Mira, Albert.
0: Pianistes.
1: Mira, Albert.
0: El pianista i l'altre.
1: Si aconseguiràs que l'últim dia de la temporada me'n vagi a parlar amb la directora de Catalunya Música, sí? La Pilar Cugat, i li proposi realment de fer un programa exclusivament per a piano, eh?
0: Davant. Igual m'hi apunto. Que jo evidenciï la realitat no vol dir que no m'agradi la realitat que exposo. El que dèiem, tot i que aquest és el programa dedicat al piano de Catalunya Música...
1: Tornem-hi. Mira què!
0: En el capítol d'avui no us volem parlar del fantàstic, perquè ho és, fantàstic, concert per a piano en la menor d'Edward Grieg.
1: Tot i que li podríem dedicar un i dos i tres programes amb aquesta obra, que és una obra genial, moltes vegades, fixa't, comparada amb el concert per a piano de Schumann, per exemple, sobretot pel fet que comparteix tonalitat, però podríem dir que més enllà de la tonalitat comparteix l'esperit.
0: Que és més important que la tonalitat, no?
1: Sí. Jo quan sento un i sento l'altre és que són cosins germans.
0: Sí, una obra que Grieg va escriure amb només 25 anys, té molt de mèrit, l'any 1868, i des del primer moment ja va tenir un èxit enorme, i no em sorprèn, perquè el que dèiem és un concert fantàstic. Concert ple de lirisme, energia i melodies inspirades pel folclore noruec, amb una brillantor pianística que és, realment, Pedro, molt, molt espectacular.
1: Sí, hi ha aquella famosa anècdota de que Grieg li va ensenyar el concert a Liszt, i Liszt, a vista, directament el va tocar, a vista. Després va agafar la part d'orquestra i a vista la va passar piano, no? I li va suggerir algunes dificultats extra.
0: Això és massa fàcil.
1: Exacte, que per sort Grieg, doncs, juraria que no va acceptar. En tot cas, tenim la tentació de centrar-nos en aquesta obra, ara ja hi estàvem parlant.
0: Sí, és que ens esbarem ràpid.
1: Però realment creiem que aquest estiu heu d'escoltar una obra que va ser un encàrrec per acompanyar una obra de teatre, i que amb el temps, doncs mira, ha eclipsat el text teatral per esdevenir, fixa't, una doble suite famosíssima, aquesta.

0: l'heu reconegut, no? És famosíssim. Potser no ubiqueu l'obra, això també podria ser, perquè és una obra molt utilitzada en el món de les pantalles, cinema, publicitat, sí, etc. Però ens referim exactament al Peer Gynt, del noruec Edvard Grieg, que en termes generals podríem dir que és una mena de viatge, aquesta composició, no? Un trajecte que també és la descripció d'un paisatge emocional, que vol explicar l'obra de teatre.
1: Per ser que estem a punt d'agafar vacances, jo t'he de dir, Albert, que aquesta setmana estem una mica intensos i poètics.
0: Que no sigui precisament perquè estem a punt d'agafar vacances.
1: Clar, però és que el cas és que quan escoltem aquesta obra no tenim la sensació d'estar davant d'una gran construcció simfònica o d'un gran discurs filosòfic profund, no? Vull dir, és com una cosa més tranquil·la, més serena,
0: clar,
1: no?
0: Clar, perquè no és ni una cosa ni l'altra, no? El que fa Grieg és una altra cosa, crear imatges, atmosferes i emocions d'una manera tan directa i evocadora que gairebé sembla cinema abans que existís el cinema. Clar.
1: Sí, no, és veritat, sí. I potser per això aquesta música continua sent tan popular avui en dia, perquè entra directament dins nostre, no? I a més, com deies abans, ha estat àmpliament utilitzada a publicitat, a la tele i, evidentment, al cinema.

0: Però què és aquest Pirguin i d'on prové? Doncs Pirguin neix com a música incidental, és a dir, com una mena de banda sonora, per una obra de teatre de l'escriptor noruec Henrik Ibsen. La història segueix el personatge de Pir, un home somiador, egoista, fantasiós i profundament contradictori, que passa la vida fugint de la realitat i perseguint aventures impossibles.
1: Però el més curiós és que, tot i que la història original és complexa i fins i tot bastant fosca,
0: sí,
1: la música de Grieg ha acabat vivint una vida pròpia, gairebé independent del teatre. De fet, jo estic segur que a dia d'avui és molt més coneguda la música de Grieg que no pas la història de l'obra de teatre d'Ibsen, no?
0: Que estic bastant d'acord amb tu.
1: A nivell popular.
0: Que no sigui perquè em dedico al món de la música i no tant al teatre, però no, jo crec que sí, no?
1: I com dèiem, perquè bàsicament ha estat també molt utilitzada en cinema i en publicitat, sobretot.
0: I si ha estat utilitzada i si la reconeixem tan ràpidament és perquè Grieg tenia un talent extraordinari per crear atmosferes molt teatrals. Mm-hmm. I per això encara a dia d'avui funcionen bé. És a dir, escoltar Al matí, és que t'imagines Al matí. És a dir, t'imagines un despertar a les vacances, per exemple, no? Tranquil, optimista, etc. De fet, el que dèiem, no? Aquests Passos del matí segurament són les melodies més famoses, algunes d'elles de les més famoses de la història de la música clàssica.
1: Que és curiós perquè el matí sí que forma part del principi de la suite,
0: sí,
1: tot i que a l'obra de teatre no és el principi. A l'obra de teatre el matí està...
0: És un moment en concret.
1: És un moment, sí, en concret a la meitat de l'obra. De fet, de seguida apareix la sensació d'alba, no? La llum que entra lentament, la natura despertant-se, tot sembla respirar doncs, amb una certa calma, no?
0: I el més important és que Grieg aconsegueix aquest efecte amb una aparent simplicitat, també la seva forma de desenvolupar la música. I aquí és on Grieg es diferencia molt de compositors com Ludwig van Beethoven o, per exemple, aquesta obsessió actual meva, Richard Wagner.

0: No em pot agradar més aquesta escena amb el tema del foc ara mateix aquí de fons.
1: Escoltant, recordem-ho, el final de la Valquíria.
0: Exacte, comiat de Wotan. Quina meravella.
1: De fet, tornant a... Abans parlàvem de Beethoven, no, Wagner, eh? I és que, com sabeu, Beethoven, doncs, construeix grans trajectòries emocionals.
0: Tan grans que estem parlant de déus.
1: Exacte.
0: De la destrucció d'una humanitat perquè no n'altra i tal.
1: Sí. No, no. Clar, però en el cas de Beethoven, no? ell construeix també amb les seves sinfonies, no? Aquesta trajectòria emocional. La música avança, lluita i es transforma constantment. En Wagner...
0: Anem més enllà.
1: Clar. Sí. Com tu deies ara, crea mons immensos, tensions infinites... I una densitat emocional, anava a dir gairebé, però no, totalment aclaparadora.
0: Sí, però també capaç de crear
1: moments
0: de gran sutilesa com aquesta, no?
1: Això també.
0: Aquí està dormint a Brunhilde, i mira quina música tan subtil. És brutal. En Grieg, en canvi, prefereix una certa proximitat. Clar, parlar de déus genera, vulguis o no, una distància. Encara que siguin déus com Wotan, que acaba expressant la seva humanitat precisament en aquesta escena, hi ha una certa distància. La seva música, per tant, no intenta dominar-te. D'alguna manera t'acompanya. De fet, de Grieg, la seva música sembla feta per recordar-nos la bellesa de les coses senzilles, no? La llum del matí, un paisatge, una dansa, una emoció íntima. Wagner no va per aquest camí.
1: És que jo crec que anant a Wagner anem a contraposar-la, no? La música de Grieg. En canvi, jo crec que comparada amb obres com la Pastoral de Beethoven, la Sinfonia número 6, que podíem escoltar el programa anterior, doncs aquesta comparació amb Grieg funciona molt bé.

0: Pedro ara comentava, no?, aquesta possible connexió entre la pastoral i el Pirgin, i té tot el sentit del món perquè el Pirgin de Grieg, com la pastoral de Beethoven, no?, què comparteixen? Doncs l'amor per la natura i per aquesta certa calma, no?, aquesta serenor que et connecta també amb la natura. Però Beethoven transforma la natura en una experiència espiritual, filosòfica, si vols, no? La música de Beethoven té pes, profunditat i una certa sensació de transcendència.
1: Sí, però ja, però jo veig ja la similitud una mica per la connexió que tenen finalment els compositors romàntics, que acaba també transcendint els compositors posteriors com Debussy. És que em va agradar molt la teva definició quan va parlar de la mer de Debussy. La teva definició de que és com si estiguessis dintre del mar. Clar. I no veient-lo. Això m'agrada molt, perquè de vegades quan estàs... A mi em passa moltes vegades, quan estic com estressat o tal, me'n vaig a la piscina, no? Ja no a nedar, o sí, però de vegades hi ha una piscina una mica més petita que pots estar allà simplement surant.
0: Clar, i l'efecte... O sigui,
1: i aquesta sensació és tremenda.
0: Anar al mar ja relaxa. Anar a veure'l, eh? Ja serà una guingueta, sí, i fer una cerveseta. Ja relaxa.
1: Això relaxa més.
0: Encara més. Però si entres a l'aigua i nedes, l'efecte és un altre.
1: Sí, però clar, altre. Jo una mica el que et vull dir...
0: Perdona, amb Vivaldi, per exemple, et fa una fotografia.
1: Exacte.
0: Aquí no, aquí estàs a dins. Sí, sí.
1: Perquè Beethoven és el primer que et fa viure sensacions.
0: Sí.
1: Perquè quan vas a l'escenari t'hi veus a tu.
0: Exacte.
1: Per fi ho he dit jo.
0: Quan escoltes música de Beethoven, a l'escenari estàs tu. Exacte.
1: Per fi he dit jo el comentari. En tot cas, dintre d'aquesta qüestió de que vius... el compositor no t'està descrivint alguna cosa, sinó que t'està descrivint una vivència. Dintre d'això, evidentment, Grieg és un pèl més lleuger, podríem dir, més immediat, més humà, podríem dir, no tan diví, no?, en un sentit quotidià. Per això diem que Beethoven és Déu Nostre Senyor, perquè és diví, no? Clar, quan es contempla el Pirgin, per exemple, home, no ens sentim aclaparats per la immensitat de la natura, sinó que sentim aquella felicitat íntima, atenció, no de veure-la, sinó de viure-la.
0: Clar, que canvia molt.
1: Sí?
0: Que canvia molt. I em sorprèn perquè, precisament, Grieg, sent noruec, si una cosa té Noruega és que la natura t'aclapara.
1: I tant.
0: O sigui, és absolutament aclaparadora per la seva grandesa
1: i la seva bellesa. Sí, però si has nascut allà...
0: Clar, és el teu quotidianitat.
1: Exacte.
0: Clar. També és interessant comparar aquesta obra, el Pirgin, amb la Mer de Debussy, ja que, com hem comentat, no?, Debussy dissol les formes, crea atmosferes canviants, gairebé abstractes, i la seva música és aquesta llum en moviment que no t'expliquen al llarg de la setmana.
1: Sí, sí, sí. Grieg, en canvi, és molt més narratiu i directe. Les melodies són clares. També és veritat que és anterior a Debussy.
0: Sí.
1: Són clares, memorables i immediatament reconeixibles. Cada peça sembla explicar-nos una petita escena o despertar-nos, doncs, una imatge concreta.
0: I aquesta capacitat d'evocació arriba també als moments més foscos d'aquesta obra.

0: Jo no sé si alguna vegada, tu que ets un home de gimnàs...
1: Cada cop menys, també t'ho diré.
0: Ah, no, però has anat amb una d'aquestes cintes que poses a córrer, no? I que pots fer d'algun sistema d'aquest que comences caminant sí, i poc a poc comences ràpid, fins que mors. Doncs, no, mira, no s'havia inventat a l'època de Grimm, però gairebé ho sembla,
1: Sí, perquè no per accelerar-se, no?
0: És un accelerando continu, aquesta part,
1: I també ara, parlant fora d'antena, tinc la sensació que aquest fragment, que ara explicarem què és, és d'aquelles peces que, així com tenim molt clar l'inici, com passa amb la petita serenata nocturna, no? Tens molt clar com comença, amb aquest al matí. I aquest altre fragment el pots posar en qualsevol lloc. Ara, mira, per fora d'antena ho parlàvem amb Pedro, i tant ell com jo el vinculem molt a Mussorgsky.
0: A Mussorgsky. Això podria formar part dels quadres d'una exposició.
1: Aquest és el darrer moviment de la primera suite, de les dues que integren el Pirguin, titulat A la cova del rei de la muntanya. I probablement el fragment més famós després del matí, on la música comença gairebé en silenci, amb una sensació misteriosa i inquietant, i de mica en mica va creixent fins a convertir-se en una mena de persecució frenètica gairebé obsessiva.
0: A més, fa aquesta cosa de que no només ja fa un accelerando, sinó que també fa un crescendo. I un crescendo també instrumental, perquè cada vegada hi ha més instruments. Aquí Grieg també demostra una altra de les seves grans qualitats, saber construir tensió sense perdre mai aquesta claredat. Tot és molt visual, molt teatral. De seguida ens hem imaginat una cinta de córrer.
1: Per exemple. Quina banalitat.
0: No, però...

0: una tarda d'estiu, perquè té aquesta qualitat rara, no? Una profunditat sense ser pesada, és lleugera, i però alhora t'explica coses.
1: És allò, un petit viatge sense moure'ns d'allà on siguem, eh?
0: Exacte.
1: Doncs mira, sense moure'ns d'allà on estem, anem a l'audició.
0: Som-hi.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui us volem proposar de manera íntegra les dues suites Peer Gynt d'Edvard Grieg, les opus 46 i 55.
0: Com comentàvem abans, Peer Gynt neix com una obra de teatre escrita per Henrik Ibsen, un dels grans dramaturgs europeus del segle XIX, i el protagonista és Peer, un personatge fantasiós, aventurer i encantador, però també molt egoista i incapaç d'afrontar la realitat.
1: Sí, durant tota la seva vida, Peer fuig constantment de les responsabilitats, de l'amor sincer i sobretot d'ell mateix. Sempre busca aventures grandioses, però mai acaba de trobar qui és realment.
0: Anys després, Ibsen va demanar a Grieg que composés música per acompanyar aquesta obra de teatre i Grieg va crear més de 20 peces amb el temps. El mateix compositor les va seleccionar i les va convertir en dues suites orquestrals, la número 1 i la número 2.
1: Dues suites que ara podem escoltar dirigides per Herbert von Karajan dirigint la Filharmònica de Berlín.

0: La clàssica sona diferent amb Pedro Pardo i Albert Galceran, els homes clàssics de Catalunya Música.
1: I amb aquest viatge pels paisatges noruecs de les dues suites Peer Gynt, de Bar Grieg, Albert... Ah, bueno, dirigides per Herbert von Karajan amb la Filarmònica de Berlín.
2: Exacte.
1: T'anava a dir, Albert, marxem de vacances.
2: Anem a Noruega? És un molt bon destí, eh?
1: M'encantaria.
2: I tant que t'encantaria, t'ho dic jo. És meravellós. Marxem, però per tornar, eh? Tornarem al setembre amb moltes més històries per explicar-vos. Quines? No ho sé, encara hem de decidir, però tindrem històries per explicar-vos. Una temporada més d'Isbos, que ha estat un enorme plaer.
1: Mira, absolut.
2: Ha estat un plaer saber que ens acompanyeu, perquè quan fem ràdio, al final la fem pel Pau, el nostre tècnic, que és la persona que ens mira a través del vidre. Però sabem que a través del micròfon ens escolteu moltíssimes persones, perquè de fet heu fet d'aquest programa, Els Homes Clàssics de Catalunya Música, un dels programes més escoltats dedicats a la música clàssica al nostre país. Per tant, mira, moltes gràcies, de tot cor. Moltes gràcies, perquè ens ho passem molt bé, més sabent el retorn que en tenim quan ens trobem amb vosaltres en conferències, en teatres, etc.
1: També gràcies a la direcció de Catalunya Música, com no, i a la direcció de Catalunya Ràdio per creure en nosaltres.
2: Sí, i tant.
1: I com no, evidentment, gràcies al nostre Peer Gynt, al Pau Blasi, que també es mereix unes bones vacances.
2: Ens aguanta cada cop que venim.
1: Esperem que les faci, eh?
2: Esperem que les faci, i esperem que també estigui aquí al setembre.
1: Això també ho esperem.
2: Ja fa una cara així. Ja has demanat el canvi, no, Pau? De programes més tranquils.
1: I també gràcies a l'Olga Cardús, per tenir-ho sempre a punt.
2: I tant.
1: Gràcies a tots. Bon estiu.
2: Bon estiu, bones vacances. Adéu, adéu. Adéu.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Tielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Tielemans que ha arranjat el pianista Kenny Werner.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal el contratenor Víctor Jiménez Díaz. En la cinquena llista pel Molt Personal, el nostre convidat ens parlarà de diferents projectes de música contemporània en què ha participat i de diferents compositores catalanes. Comencem.
2: Hola, sóc el Víctor Jiménez Díaz, contratenor, i aquesta és la meva història. Hem arribat el divendres, llavors havia de tancar d'alguna manera, no? I trobo que la premsa és fonamental, perquè l'Aina Vega em va dir una vegada: si un arbre gegant tomba... Em sembla que la cita no és seva, però si un gran arbre cau en un bosc i no hi ha ningú, fa soroll, no? I això em va canviar molt la vida, perquè jo era molt, molt de no fer-me autobombo, no? Em sentia molt ridícul fent això, i vaig entendre que si no ho explicàvem, la gent no sabia que existia, no? El meu producte no pot arribar al seu client sense l'ajuda de la premsa, no? Llavors, a la premsa què s'hi va fer? Perquè el que vas a fer a la premsa queda. I al final conec els meus ídols, sigui morts o vius, per les cròniques de la premsa. Pues a la premsa es va a fer declaracions d'intencions. I aquesta última llista és la meva declaració d'intencions. Com vaig dir dijous, em sembla, el divendres volia fer la llista de la postpandèmia, no? A mi m'ha canviat la vida la pandèmia, en a mi per bé, perquè el canvi el vaig començar a patir just abans de la pandèmia. Llavors, jo que he patit pèrdues i que sóc una persona molt sensible, que tinc molta capacitat d'enfrontar-me a situacions lletges, he patit aquestes coses, les he patit i he vist que les patien altres companys. Que jo, quan venen les coses lletges, la balança no es pot decantar per finalment tirar la tovallola, que és el que primer vols fer. Hi ha gent que no ho pot fer. Hi ha gent que això li ensorra la vida. Però la vida d'una manera... O sigui, en situacions on els artistes estem molt exposats, que és una situació, per exemple, d'assaig, on tu has de posar els teus sentiments allà, perquè s'està assajant una producció X i allò està justificat escènicament. Però és molt dur, perquè t'estan maltractant. I tu estàs acceptant aquest joc per la màgia que generarà, pel que podrem aportar després artísticament. Però s'ha d'anar molt de compte, perquè estem en una línia molt fina. I hi ha companys que això els ha arruïnat la vida. I llavors hem de ser-ne tots conscients. I des d'aquella situació que... Jo vinc aquí amb una depressió absoluta, que hi ha dies que em llevo i aquesta depressió ja conviu amb mi, pel que vaig viure allà. I em fa tenir unes pors que jo no tenia quan vaig a treballar. I per això, des de la pandèmia, he construït un equip que em faci d'intermediari amb la indústria perquè em protegeixi, perquè tinc ferides obertes. És que ha canviat absolutament per mi la professió i vull que tingui sentit anar a cantar, perquè no tinc un pla B. Al 35 anys, el pla B comença a ser difícil. Ja me'l vaig buscant, perquè sóc conscient que la vida és complexa. I faig de musicòleg, li faig discs a altres companys, i faig classes de cant, però, bueno, em demanen ajuda des de fa molts anys i vaig pensar que era injust no obrir-me també amb ells i també pensant en el futur, no? Que la veu es pot acabar en algun moment. I que la meva manera de ser tan sincera i tan vehement amb aquesta professió em pot crear conflictes. Llavors, si en algun moment no puc ser sincer a l'escenari, doncs m'hauré de retirar. I hauré de tenir alguna manera d'estar en la música, perquè no sé no estar en la música. proposo música contemporània catalana i de la Mariona Vila, que és la meva compositora preferida catalana, tot i que després d'haver fet, com sabeu, el Bufa Musa Mia al Girona, el meu homenatge a 18 compositores catalanes, que en realitat van ser 19, perquè també vaig estrenar una peça de la Clàudia Baulies, i el que he de fer, ja que estic recuperant el patrimoni europeu, és sobretot bloquejar dates dels meus anys per recuperar el meu patrimoni. I el pitjor, el més maltractat, perquè el Toldrà, el Montpou i aquestes meravelles les coneix tothom, és el de les dones. Sí que, primera declaració d'intencions, música catalana i de dones, i la seguiré fent.

0: banda i banda amb sospirs d'aigua entre mig.
1: El contratenor Víctor Jiménez Díaz canta la cançó de les rentadores de Mariona Vila, acompanyat al piano per Berta Brull.
2: Segona peça, Orfeo de Gluck, perquè és l'últim rol d'òpera que he debutat i perquè, a més, és una nova declaració d'intencions. Sí, senyors, valgo para hacer barroco,

Però a partir d'ara, a part de la contemporània, que ja he demostrat que la puc fer i que la seguiré fent, els meus esforços seran perquè la professió entengui que puc cantar música del classicisme, de fet, de manera natural és la que millor em va, i que segueixo emparrat en que algun dia faré bé el canto.

0: La contralt Eva Podles interpreta el fragment «Jo he perdut la meva Euridice» de l'Orfeu de Christoph Willibald Gluck, acompanyada pel Collegium Instrumentale Brugensis i la Capella Brugensis, dirigits per Patrick Per.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.
2: El Víctor és malalt. És una feina que continuo fent i que no sóc massa capaç de fer perquè la meva relació amb la música és molt tòxica. O sigui, jo no sé no estar en música, inclús quan conscientment decideixo donar espais a no estar en la música. I és, suposo, gràcies a aquesta malaltia que he aguantat fins aquí i que segurament aguantaré tota la vida, no? O sigui, que com es distreu el Víctor? Amb més música. Amb més música. I quan para la música, jo tinc grans problemes d'insomni perquè segueixo cantant al meu cap. I hi ha vegades que són les 4 de la matinada i la meva família em renya perquè saben moltes vegades que he passat la nit a l'estudi. Agafo un manuscrit i m'enamora i... encara que no sigui per a contratenor i que no el pugui cantar, però sóc al piano reconstruint-lo i aquesta és la meva distracció. Ara mateix, els meus alumnes, crear projectes per a altres companys també, que em demanen ajuda i que em fa superfeliç, sí que m'obligo a destinar

temps en el que estic sentint que traeixo a la meva, al meu amor, al meu matrimoni de tota la vida, que és la música, a la meva família. Perquè sé que són fonamentals i perquè m'han demostrat que és l'amor real, no? Llavors, és part de la feina, com a Víctor, al món, cuidar els meus amics i a la meva família. La tercera peça és música popular. No podia no proposar la Victòria dels Àngels perquè l'adoro. Ja està, està tot dit. És una xarnega com jo, que jo reivindico aquesta paraula com a positiva. El més maco que tinc és tenir mil sangs. Soc 25% gitano, ja ho he dit. Soc català de la ceba. Soc molt espanyol. Però és que jo he estat al Brasil. Jo he estat a Latinoamèrica. El meu company és colombià. Jo no el sento d'una altra cultura. Tots dos som cristians, tots dos compartim una llengua materna. Al final, la hispanitat, que és una cosa horrible avui en dia, en el passat era una cosa preciosa.

0: La soprano Victòria dels Àngels, acompanyada al piano per Gerald Moore, interpreta Clavelitos de Joaquín Valverde San Juan.
1: Jo, amb els anys, tinc molta necessitat de cantar i encara no he fet res de tot el que tinc guardat. Tinc tant guardat, tant per fer, que tinc un equip molt gran i no és capaç, perquè hi ha moltes coses que no podem descartar. Per això és que començo a fer producció per altres, a més de produir per mi. Quan vaig a començar un any, sec amb el meu equip i decideixo quants dies de l'any dedicarem als meus projectes i quants dies de l'any dedicaré als meus alumnes, perquè ja tinc compromís amb ells, i a les produccions dels altres. I quant espai dedicaré a la família triada i biològica. No? Sí que el Víctor d'aquí uns anys seguirà treballant menys, més feliç, sent més sincer, possiblement una mica més curós, però més molest. Sí que el futur és incert perquè és difícil, la vida és complexa, però també tinc una seguretat, i és que la música sempre està present i que, com vaig en veritat i a cor obert, el públic sempre ha estat i sempre serà el meu aliat, perquè és el meu amor real. Tanquem en Haydn. Classicisme, primer romanticisme, no? La declaració última d'intencions. I sóc jo cantant una peça que es diu Hark, What I Tell to Thee. Aquesta peça, en a mi, dins del projecte que la vaig interpretar a Sarrià, era en un concepte de música sacra. I això no és sacra.

0: El nostre convidat, el contratenor Víctor Jiménez Díaz, canta Hark What They Tell To Thee, de la cançó dels esperits de Franz Joseph Haydn, acompanyat pel pianista Manuel Ruiz. I amb aquesta peça acaben les llistes del contratenor Víctor Jiménez Díaz. Han estat 5 dies en què la seva tria musical ens ha permès apropar-nos a la seva manera de cantar i veure la vida. Ànima apassionada i rebel, el nostre convidat desafia convencions establertes, visions antigues i uns quants prejudicis de la clàssica. Víctor Jiménez Díaz ha viscut moments molt dolços en el món del cant, però també la indústria musical li ha fet unes quantes ferides, de les quals ha tret un aprenentatge personal i que, amb l'ajuda d'una xarxa cada vegada més gran, intenta curar. Contratenor molt versàtil, però ara també productor i musicòleg, el nostre convidat estima i estudia el patrimoni musical català i les obres compostes per dones, les d'abans i les d'ara. Gràcies, Víctor Jiménez Díaz, per acompanyar-nos al molt personal i explicar-nos amb tanta sinceritat el teu univers musical i personal. I també moltes gràcies a Josep Lluís Santiso per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes del nostre convidat les trobareu al web de Catalunya Música.
1: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. Catalunya Música.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença l'últim capítol d'aquesta setmana, una setmana que hem dedicat aquí als Sincronies de Catalunya Música l'any 1853. Hem escoltat música de compositors ben diversos, ens n'hem deixat un munt. Sapigueu que mereix tot aquest repertori que no hem pogut escoltar al llarg d'aquesta setmana, mereix una altra setmana, mereix 5 capítols més, que evidentment deixarem per la temporada que ve, perquè també voldrem escoltar obres d'altres compositors que no han arribat a sonar durant aquesta setmana: Franz Werwald, Luis Moreau Gottschalk, Charles Gounod, Franz Liszt, Johannes Brahms, que van escriure molta música per a piano de gran categoria, Camille Saint-Saëns, que va escriure la seva sinfonia número 1 i també el quartet en piano en mi major, Robert Schumann, ens hem deixat encara obres per escoltar d'aquest gran compositor, que va acabar la seva producció precisament aquest any 1893, i Henryk Wieniawski, que va compondre el seu concert per a violí número 1. Tot això ho reservem per una altra setmana que li dedicarem en aquest any 1853. Ja sabeu que hi ha fins i tot un llibre editat, Acantilado, que parla exactament del món musical en aquest any. És un llibre molt recomanable en el qual ens hem inspirat també per explicar-vos un munt de fets, d'anècdotes d'aquest any 1853 vinculades a les arts i en especial a la música. Comencem.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: Avui, però, volem dedicar tot el capítol a una de les grans obres d'aquest any 1853 i de tota la història de la música. Una obra cabdal en el món escènic, en el món operístic, de la qual avui en farem una selecció que contextualitzarem, òbviament, posarem en el seu marc i us parlarem sobretot de l'àmbit personal i biogràfic del seu

compositor, de l'artista, que és ni més ni menys que Giuseppe Verdi. Abans de dir-vos el títol d'aquesta gran obra, probablement, sentint aquest passatge, la reconeixereu. Us sona?

La Traviata, aquesta òpera extraordinària que es va estrenar el mes de març de 1853. Es va estrenar a la Fenice de Venècia i que retrata més que no pas ideals llibertaris de justícia social, de lluita de classes, etc. Aquells cors patriòtics que van presidir la quinzena d'òperes que havia fet abans, anteriorment, Giuseppe Verdi, en els anys de joventut, doncs ara hi trobem més aviat passions amoroses, gelosies, intrigues sòrdides, amb fragments absolutament memorables com aquest.

Repassem una miqueta, escoltant música i les notes, els sons de la Traviata, repassem una mica la biografia i l'estat anímic i emocional de Giuseppe Verdi. Recordem que en aquells anys havia viscut fins a 7 mesos a la ciutat de París, on havia fet el primer intent de gran òpera francesa. Era I Lombardi, que a París es va representar batejada com a Gerusalemme. Allí va ser on va retrobar una vella coneguda, una soprano, que era Giuseppina Streponi. La relació entre tots dos havia començat feia molts anys, en els temps de l'òpera Oberto, però s'havia fet molt més estreta i molt més íntima en les representacions del Nabucco. Això va ser el 1842. Estem parlant de 5 anys enrere d'aquesta estrena de Jerusalem a la ciutat de París. Fixeu-vos que ens hem situat 5 anys enrere de l'estrena de la Traviata, però és que val la pena conèixer una miqueta les vicissituds d'aquesta relació. Giuseppina Streponi, en aquell moment en què es va retrobar amb Giuseppe Verdi, insistim, 1847, la ciutat de París, havia trencat la seva relació matrimonial amb el tenor Napoleone Moriani, un tenor realment molt peculiar, amb qui havia tingut 2 fills, un dels quals va morir acabat de néixer, fins i tot va tenir un embaràs frustrat que no va acabar donant fruit. Les relacions entre la Streponi i aquest tenor, Napoleone Moriani, van ser sempre molt buidoses, una miqueta tempestuoses i poc felices a causa del caràcter tan particular que tenia aquest tenor. Giuseppina Streponi havia trencat les relacions amb ell el 1842, però a més en va sortir anímicament molt ferida. Ho va passar molt malament, va quedar molt tocada i fins i tot la veu li va quedar també molt danyada. Així ho va confirmar fins i tot el metge que la va atendre i que va fer un informe mèdic on deia que havia de deixar de cantar immediatament, havia de deixar d'exercir la seva professió si no volia caure malalta per tisis. Això és el que va dir el metge que va atendre Giuseppina Streponi després del trencament amb el seu marit, el tenor Napoleone Moriani. Tot i això, empesa per les preocupacions econòmiques familiars, òbviament, i a més per haver de tirar endavant la seva família amb el fill Camillino, l'Streponi va continuar cantant i oferint recitals i cantant òperes, i un d'aquests encàrrecs va ser precisament participar en les funcions del Nabucco de Giuseppe Verdi, i és així com es van retrobar i van establir uns vincles molt estrets. Els biògrafs de Giuseppe Verdi no es posen gaire d'acord en si Verdi va participar o no en les causes d'aquella ruptura matrimonial entre l'Streponi i el seu marit Moriani, perquè resulta que aquest trencament va tenir lloc exactament quan s'estava assajant el Nabucco. La vida sentimental de Verdi sempre ha estat envoltada per la més absoluta discreció. Mai explicava, doncs, totes les seves cuites íntimes, però sí que se sap que va ser molt accidentada. L'inici de les relacions de Verdi i Streponi segueix sent un punt controvertit i és probable que mai s'acabin aclarint.

El que sí que sabem és que en aquella època a París, 1847, Verdi i la Streponi es van mostrar com dos enamorats aliens al món que els envoltava, excepte en el moment de les representacions de les funcions al Teatre de l'Òpera de París, de l'Òpera Jerusalem. Es va estrenar el 26 de novembre de 1847. I just després d'aquesta retrobada i d'aquest gran èxit, i després d'haver estrenat també la Louisa Miller, 1849, i l'òpera Stifelio, l'any 1850, Verdi va convidar a viure amb ell a Giuseppina Streponi. Va ser quan Verdi es va comprar precisament una enorme finca agrícola i una vila preciosa a Sant'Àgata, ben a prop de Busetto, el poble on va néixer. Verdi sempre es va sentir molt unit a la seva terra i va alternar amb molta fortuna la direcció d'aquesta finca agrícola, que dirigia d'una manera modèlica, amb el món de la música. Però les relacions amb els habitants de Busetto van ser molt conflictives. La tornada de Verdi era la d'un vencedor, ric i cèlebre, i els seus paisans, la gent del seu poble, volia sentir-se d'alguna manera partícip de la seva glòria. Haurien volgut que Verdi obrís a tot el món les portes de casa seva i freqüentés la vida del poble, la vida ciutadana. Però Verdi s'havia tornat una miqueta més reservat i es va recloure. A Sant'Àgata va rebre només a molt poca gent, per exemple, a Barezzi, que era el pare de la seva primera esposa, el seu exsogre, i també el seu professor, l'antic professor al gimnasio del poble que es deia Seletti. Però clar, el problema és que havia arribat en companyia d'una dona amb la qual no s'havia casat i a més era una cantant. Ja us podeu imaginar les males llengües que es van aixecar en aquella petita província que van començar a sorgir i que van augmentar a poc fins a agafar unes proporcions insuportables pel propi Giuseppe Verdi, que al final va dir prou, sobretot quan el seu propi exsogre, en Barezzi, li va comentar el tema.

I fixeu-vos si es va enfadar amb tota aquesta situació, amb aquella mena de safareig, aquelles males llengües per la seva relació amb Giuseppina Strepponi, que Verdi li va enviar una carta realment molt dura al seu bon amic Barezzi, que recordem-ho, era el seu exsogre. És una carta en la qual coneixerem molt més el personatge que no pas en qualsevol biografia que s'hagi pogut escriure, perquè són paraules seves, és el que ell sentia. Val la pena que la coneguem, és una miqueta llarga, però de veritat que val la pena saber el que sentia Giuseppe Verdi en tota aquella situació. Recordem-ho, això va passar just quan estava projectant l'òpera La Traviata, que fa referència a una dona rebutjada per motius morals per la societat. La carta de Verdi deia això. Ella, Giuseppina, viu en un país que té el mal costum de ficar-se sovint en els assumptes aliens i desaprova tot allò que no està d'acord amb les seves idees. És d'aquí que provenen les males llengües i totes aquestes xafarderies, les crítiques que estem rebent tots dos. Però ja no estem encaminats a fer revelacions de cap mena i no tinc cap mena de problema en explicar els misteris tancats entre aquestes quatre parets i de parlar-li de la vida a la meva llar. No tinc res a amagar. A casa meva hi viu una senyora lliure, independent, amant com jo de la vida solitària, amb una fortuna que la posa a refugi de qualsevol necessitat. Ni jo ni ella, evidentment es refereix a Giuseppina Strepponi, tenim cap obligació de donar explicacions a ningú de les nostres accions. Però si fos així, qui sap quines són les nostres relacions? Quins són els nostres negocis? Quins els nostres vincles? Quins són els drets que jo tinc sobre ella o ella sobre mi? Qui sap si ella és o no la meva esposa? I en aquest cas, qui sap quins són els motius particulars i quines idees la porten a silenciar la seva presència aquí? Qui ho diu si tot això està bé o malament? Per què no pot ser una cosa benèfica? I encara que fos un mal, qui té dret a condemnar-ho? Això ja no pot durar més, però si dura, sóc prou home per prendre la meva pròpia decisió. El món és suficientment gran i la pèrdua de 20 o 30 mil francs no serà mai cap raó que m'impedeixi de marxar de la meva terra i trobar una altra pàtria en un altre lloc. Déu-n'hi-do quines paraules més dures adreçades per carta al seu exsogre Barezzi quan li va comentar el tema de la xerrameca i de les males llengües que parlaven sobre la seva relació, la relació de Verdi, amb la cantant Giuseppina Strepponi, amb la qual vivia a la vila Sant'Agata.

Verdi es va mantenir ben ferm en la seva actitud i totes les boires de la seva relació amb el seu exsogre es van dissipar ben de pressa, de seguida. Doncs bé, aquesta decisió de Verdi, aquest aïllament en el seu món emocional i musical, va portar també, en gran mesura, el canvi cada vegada més profund que es va manifestar en la seva producció musical. Doncs insistim que tota aquesta situació, aquest conflicte moral que va viure Verdi per la seva relació amb Giuseppina Streponi, amb la qual no estava casada i amb la qual vivia com una parella, de fet, a la vila Sant'Àgata, ben a propet d'on va néixer Verdi, doncs molt probablement van influir en la composició d'aquesta òpera, no pas en la música estrictament i exactament, sinó en l'elecció del tema, perquè recordem que té una temàtica que fa referència en aquesta mena de moral falsa i hipòcrita per part d'una societat a qui Verdi cada vegada tolerava menys i que tenia una moral realment molt, molt, molt recatada. La Traviata, recordem-ho, és una òpera en tres actes amb llibret de Francesco Maria Piave basat en La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas. Està ambientada a la ciutat de París cap al 1850. Què vol dir això? Que era estrictament coetània de l'època en la qual vivia Verdi i en què va escriure aquesta obra, fixeu-vos. Va ser composta durant el 1852 i està ambientada el 1850 a la ciutat de París, una ciutat en la qual, per cert, havia viscut uns quants mesos Giuseppe Verdi i coneixia, evidentment, aquella societat i aquella burgesia, que de fet eren els seus clients, la gent que anava a veure les seves òperes.

La Traviata situa sobre l'escena l'idili apassionat i sincer entre un jove estudiant, Alfredo, jove de casa bona, i una cortesana, és a dir, diguem-ho clar, una prostituta, que és Violeta Valerí, i que es trenca aquesta relació, es trenca de forma dramàtica quan la noia abandona Alfredo forçada per les circumstàncies, sobretot convençuda que per protegir el seu estimadíssim Alfredo i la seva felicitat i la de la seva família, ha de deixar d'estimar-lo. Finalment, Violeta Valerí acaba trobant la mort per tuberculosi al final de l'òpera. Aquesta òpera col·loca en el centre de l'atenció dramàtica de l'obra la figura de Violeta, la figura femenina, la dona que estima de veritat, però que per qüestions morals se n'ha de separar del seu estimat. Sobretot, el desinterès i la generositat amb la qual va sacrificant progressivament el seu benestar, la seva felicitat i fins i tot acaba sacrificant la seva vida. Tot això per amor a Alfredo. És una dona que estima de debò. I per subratllar-ho,

L'òpera mostra també molt dramàticament el càlcul egoista del pare d'Alfredo, el senyor Giorgio Germont. Sentirem la seva ària, que és demolidora, i que convenç a la noia que abandoni el seu fill. També la cruel humiliació a la qual sotmet Alfredo a Violeta per venjar-se del que ell es pensa que és una traïció, per gelosia, pràcticament. Es pensa que l'ha traït Violeta i la humilia públicament. Aquest també és un moment molt cru i molt violent en aquesta òpera. I, finalment, la ruïna econòmica i física que la durà a la mort. Ara el que sentirem és una selecció dels fragments del primer acte d'aquesta òpera, La Traviata, de Giuseppe Verdi. És una versió formidable la que us proposem escoltar, que dirigeix Carlo Rizzi, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena i del Cor de l'Òpera Estatal de Viena, amb uns solistes de luxe. Anna Netrebko fa el paper de Violeta Valery, Rolando Villazón fa el paper d'Alfredo i també hi trobarem Thomas Hanson, que fa el paper de Giorgio Germont, el pare. Altres veus que hi participen són Helen Schneiderman, Diane Pilcher, Salvatore Cordella i Paul Gay. Doncs sentirem aquesta versió, de fet sentirem una selecció del primer acte d'aquesta òpera, La Traviata, de Giuseppe Verdi, que, recordem-ho, es va estrenar al Teatre de la Fenice de Venècia el dia 6 de març de 1853. Va dirigir aquella estrena Gaetano Mares. Curiositat, a Catalunya, La Traviata hi va arribar al Gran Teatre del Liceu el dia 25 d'octubre de 1855, és a dir, 2 anys i mig després de l'estrena a Venècia. Doncs sentim una selecció de fragments del primer acte de l'òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi.

0: Doncs així sona la música de La Traviata de Giuseppe Verdi. Hem escoltat una selecció de fragments d'aquest primer acte, un primer acte absolutament magistral, que hi ha un contínuum musical en què tots aquests números, fixeu-vos-hi, encaixen a la perfecció dins d'una mena d'esquema de danses, una estructura que ja havia fet servir el Rigoletto, aquesta òpera del 1851. És una autèntica obra mestra, La Traviata, recordem-ho, aquesta òpera de Giuseppe Verdi, escrita el 1852 i que va ser estrenada el dia 6 de març de 1853 al Teatro La Fenice de Venècia. Una òpera que hem escoltat en una versió magnífica dirigida per Carlo Rizzi, amb els solistes de luxe, Anna Netrebko feia el paper de Violeta Valéry i Rolando Villazón feia el paper d'Alfredo Germón. També teníem a Thomas Hampson fent el paper del pare, de Giorgio Germón, i altres personatges, altres veus, són Helen Schneiderman, Diane Pilcher, Salvatore Cordella o Paul Gay. Tots ells amb l'Orquestra Filarmònica de Viena i el cor de l'Òpera Estatal de Viena en un enregistrament de Deutsche Grammophon de l'any 2005.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així arribem al punt final d'aquest cinquè i últim capítol que li hem dedicat a l'any 1853, aquesta setmana, al Sincronies, i evidentment, després d'haver escoltat aquesta obra mestra, La Traviata de Giuseppe Verdi, hem escoltat només fragments, una selecció del primer acte, doncs evidentment ja us avancem i us anunciem que deixem una altra selecció del segon acte en aquesta ocasió per a una altra ocasió, de cara a la temporada que ve, perquè aquest 1853 dona tant de sí que li haurem de dedicar d'aquí a uns mesos una altra

0: setmana sencera per escoltar obres d'altres compositors que no han aparegut al llarg d'aquesta setmana. I amb aquesta Traviata, ja ho veieu, posem punt final no només a la setmana, sinó també a la temporada, la primera temporada d'aquest programa, Sincronies, que va néixer a principis del setembre de l'any passat i que us proposa explorar el context històric, social, artístic, bèl·lic també i, evidentment, musical, per entendre millor totes les obres que us proposem d'un any concret, nascudes o estrenades en un any concret en la història. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que ens hagueu acompanyat al llarg de totes aquestes 44 setmanes d'aquesta temporada del Sincronies. Sapigueu que la temporada que ve, a partir del 31 d'agost, dilluns 31 d'agost, tornarem a ser amb vosaltres. No hi falteu, s'acomiada aquest qui us parla, Xavier Etxeverria, autor dels guions de la selecció musical del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi. Avui, aquesta setmana i durant tota la temporada, que tingueu un molt bon cap de setmana i que passeu un molt bon estiu. Això sí, acompanyats per la música que sempre ens farà feliços. A reveure!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Etxeverria. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Catalunya Música.
2: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
3: Bona tarda. Per la que és l'última sessió del cafè abans de la temporada d'estiu, avui el duo dinàmic que van formar el guitarrista Wes Montgomery i l'organista Jimmy Smith. Oliver Nelson va signar els arranjaments orquestrals de la trobada, gravada en tres sessions al setembre del 1966, i també en va dirigir l'orquestra. El resultat es va publicar justament amb el títol de Jimmy and Wes, The Dynamic Duo.

Oliver Nelson va arranjar per al lluïment dels solistes Jimmy Smith a l'orgue i Wes Montgomery a la guitarra. El sentim també en aquesta marxa de la mort.

Era un altre d'aquests sofisticats arranjaments que Oliver Nelson va fer per a la col·laboració orquestral de l'organista Jimmy Smith i el guitarrista Wes Montgomery, aquesta que van gravar l'any 1966. Un diàleg acotxat per la Big Band que dirigia el mateix Nelson i que impulsaven des de la rítmica el bateria Grady Tate i el percussionista Ray Barretto, els que sentim ara en quartet, amb Smith i Wes Montgomery tocant el tema OGD.

OGD és una cançó original del guitarrista Wes Montgomery i la desplegava amb l'organista Jimmy Smith, el bateria Grady Tate i les congas de Ray Barreto. Tornem al so orquestral.

Oliver Nelson és l'autor d'aquesta versió orquestral del Milestones de Miles Davis, una versió per a orgue, guitarra i big band. Jimmy Smith i Wes Montgomery, que n'eren els solistes, també toquen amb la big band que dirigeix Oliver Nelson el tema que tanca la sessió al Round Midnight. Ja sabeu que tenim més jazz a punt per a la sessió de les 11, així que fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. Avui, a l'auditori de Ràdio França, el quartet Even es retroba amb el seu ex-violoncel·lista Raphaël Merlin. Aquest cop, Raphaël Merlin no tocarà el violoncel, sinó que el seu nom apareix al programa com a compositor. És el compositor d'una obra d'encàrrec de la qual en podrem sentir l'estrena. El títol és Tetrahappy. Els Even començaran el concert amb el seu compositor preferit, amb el primer quartet de corda de Beethoven. I després de l'estrena de l'obra de Merlin, interpretaran el tercer quartet de Tchaikovsky. Ràdio França comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el febrer del 2025 a París. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Els primers quartets, Beethoven ja demostra el domini total del quartet de corda clàssic. S'acosta a l'estil de Haydn, amb una elegància encara vinculada a la tradició cortesana. Partint d'aquest

Aquesta herència, Beethoven, amb els seus 17 quartets de corda, revolucionarà l'escriptura per quatre instruments i donarà als seus quartets un significat històric. En tot cas, tot aquest progrés creatiu comença amb els primers, els sis de l'Opus 18, que Beethoven va enllestir el 1800 per encàrrec del príncep von Lobkowitz. El número 1, que no és el primer que va compondre, destaca per la seva extensió i pel treball temàtic particularment elaborat. Mostra un to vigorós, però el segon moviment sobresurt de la resta de quartets de l'Opus 18 per la seva intensitat expressiva. De fet, aquest quartet és contemporani de la sonata patètica. Els quatre moviments són Allegro con brio, Adagio affettuoso et appassionato, Scherzo allegro molto i l'últim és un allegro. Són els moviments que sentirem del quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1, de Ludwig van Beethoven, en aquesta interpretació del quartet Event.

Excel·lent el quartet Event en aquesta interpretació del quartet de corda número 1 en fa major, un dels 6 quartets de l'opus 18 de Ludwig van Beethoven, publicats el 1801. El quartet Event es va fundar el 1999, però avui està totalment renovat. Els components actuals són Pierre Colombet, primer violí, Gabriel Lemarature, segon violí, Marie Chilem, viola, i Yuya Okamoto, violoncel. I avui, a l'auditori de Radio França, el quartet Event es retroba amb Raphaël Merlin, que va ser violoncel·lista d'aquesta formació entre els anys 2002 i 2024. Raphaël Merlin sempre ha mostrat interès per la música en múltiples facetes: violoncel, piano, piano jazz, composició, anàlisi, direcció, orquestració, música de cambra, arranjament, docència, i cadascuna d'aquestes disciplines exigeix una dedicació intensa. En aquest concert, Raphaël Merlin es presenta com a compositor, amb un regal pel seu antic conjunt. L'obra Tetrahappy correspon a l'encàrrec que li han fet diverses entitats i corporacions, entre les quals hi ha Radio França, l'Elb Philharmonie d'Hamburg o el Wigmore Hall de Londres. Amb aquesta partitura, Raphaël Merlin vol representar la vida d'un quartet de corda i vol recordar 20 anys d'aventura compartida amb el quartet Event. El títol Tetrahappy condensa diverses dimensions. Tetra fa referència a aquesta petita comunitat de 4 músics. I el nom sencer, Tetrahappy, es refereix a la teràpia de mirall on cada membre es veu i s'escolta a si mateix a través dels seus 3 col·legues. I d'aquí sorgeix la felicitat, que apareix també al títol Happy. Els instruments comencen a tocar des del darrere de l'escenari, comprovant l'afinació. Després, l'obra avança, subtil i sincera, amb cites ocasionals a obres clàssiques i, al final, a ritme de tango. La peça il·lustra perfectament el títol plural, Tetrahappy. Estrena mundial d'aquesta obra de Raphaël Merlin a càrrec del quartet Event.

Els músics del quartet Even han tornat darrere l'escenari, allà on han començat. Un comiat del compositor Rafael Merlan de la seva vida anterior com a violoncel·lista del quartet Even. Era l'estrena de l'obra Tetra Happy, que es va fer a l'Auditori de Radio França a París el febrer del 2025. A la segona part, una de les obres de cambra de Piotr Ilich Tchaikovsky, més conegut pels ballets o sinfonies i concerts. El seu últim quartet de corda, el número 3, és el més profund. Destaca per la seva melancolia i per l'intens moviment de lament fúnebre. El primer moviment, Andante sostenuto allegro moderato, comença amb una introducció lenta i ombrívola i després desenvolupa un allegro tens i dramàtic. El segon, l'allegretto vivo scherzando, funciona com un scherzo lleuger i ràpid, un breu respir rítmic enmig de la pesantor emocional dels moviments veïns, perquè justament a continuació vindrà el cor emocional del quartet, el tercer moviment, l'andante funebre e doloroso, un afligit i expressiu lament fúnebre que Tchaikovsky va escriure a la memòria del seu amic i violinista alemany Ferdinand Laub. I l'allegro non troppo e risoluto, en canvi, és un final enèrgic, vivaç i amb caràcter de dansa que dissipa la tristesa dels moviments anteriors. Aquí tenim aquest quartet número 3 en mi bemoll major, opus 30 de Piotr Ilich Tchaikovsky, que sentim en la interpretació del quartet Even.

0: S'acaba aquí el quartet número 3 en mi bemoll major, opus 30, de Piotr Tchaikovsky, amb el seu Andante fúnebre, el quartet més dens i dramàtic del compositor rus, estrenat el 1876 a Moscou i dedicat a la memòria del violinista alemany Ferdinand Laub. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert del magnífic quartet Even, que avui s'ha retrobat amb el seu ex-violoncel·lista Rafael Merlan per estrenar l'obra que els ha dedicat, Tetra Happy. També hem sentit el primer quartet de corda de Beethoven i aquest tercer i últim de Tchaikovsky. Un concert enregistrat per Radio França el febrer del 2025 al seu auditori de París i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música composta per la Capella Reial de Versalles per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim les lletanies de la Verge, H83, del compositor barroc Marc-Antoine Charpentier. Ens acompanyen Montserrat Figueres i Maria Cristina Quio, sopranos, Maite Arruabarrena, mezzosoprano, Gerard Lesne, contratenor, John Elwis, tenor i Josep Cabré, baríton, amb Le Concert de Nacions sota la direcció de Jordi Savall.

0: Fins aquí les lletanies de la Verge, H83 de Marc-Antoine Charpentier, que hem sentit en aquesta interpretació a càrrec de Montserrat Figueres i Maria Cristina Kier, sopranos, Maite Arruabarrena, mezzosoprano, Gerard Lesné, contratenor, John Erwis, tenor i Josep Cabré, baríton, amb Le Concert de Nacions sota la direcció de Jordi Savall.
1: Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som divendres 3 de juliol. Hem arribat a l'últim programa de la temporada, ho hem estat dient aquesta setmana, i com sempre, abans de marxar de cap de setmana i de vacances d'estiu, des d'ara fins a les 7, una hora de música i de notícies a la nostra sintonia, i com a final de festa avui també música en directe.
2: I ara mateix coneixerem els protagonistes d'aquest últim programa.
3: Avui, a l'Assaig General.
2: Comencem, i ja ens acompanyen a aquest programa, acompanyats de la mezzosoprano Elena Resurreixau i el guitarrista Bernardo Rambó, que venen a presentar-nos el concert que oferiran el proper dia 11 a l'Escala dins del Festival Portal Blau. Tots dos, però, també comparteixen molts altres projectes que ens explicaran abans d'oferir-nos un tast de la seva música a l'estudi. Per tant, avui també tindrem música en directe. Doncs Elena i Bernardo, molt benvinguts i bona tarda.
4: Bona tarda.
0: També s'acosta un clàssic d'aquestes dates, el Festival Internacional de Cant Coral de la Federació Catalana d'Entitats Corals. Tindrà lloc la setmana vinent i culminarà, com sempre, amb un concert al Palau de la Música. De tot plegat, n'hem parlat amb Montserrat Cadavall.
2: I ens acostarem a les preses, a la Garrotxa, per repassar el més destacat del festival És Dansa, una aposta per la creació amb mirada global i amb vocació participativa entorn de la dansa d'arrel tradicional, que arriba a la 44a edició.
0: I com que s'acosta l'estiu, època de viatge, hem convidat Adolf Gasol i Maria Girbau, que ens vindran a presentar el concert que oferirà la Camerata Internacional Barcelona d'aquí a pocs dies a Tunis, al Festival Internacional de Música Simfònica del GEM, una cita que ja els va convidar fa un temps, i sabrem què és el que tocaran en aquest entorn incomparable, un amfiteatre romà, que és l'escenari d'aquest festival de música. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Comencem de seguida.

0: Doncs aquestes han estat les dues cançons que ens han ofert Elena Resurreysau i Bernardo Rambó avui a l'estudi com a mostra d'aquest programa titulat Cantos Ibéricos, que es podrà sentir a l'Escala i a Balaguer els propers dies 11 i 19 de juliol, respectivament. Doncs moltes gràcies per haver passat avui pel programa, en aquest últim programa de la temporada. Que tingueu un bon estiu, també.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Bons concerts. Fins una altra.
3: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, Assaig General.
1: I quan passen 8 minuts d'un quart de set, presentem el primer reportatge del programa, donem pas a la música coral per fer un cop d'ull a la programació del Festival Internacional de Cant Coral que és a punt de començar la setmana vinent a Barcelona.

0: Com cada any, la primera setmana completa del mes de juliol arribarà una nova edició del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona, que organitza la Federació Catalana d'Entitats Corals. Durant la setmana, les 7 corals participants, juntament amb cantaires de la FESEC i d'arreu, prepararan 3 repertoris molt variats que presentaran al públic al concert de Cloenda, dissabte 11 de juliol, al Palau de la Música. Montserrat Cadavall descriu el primer.
1: I el primer és un taller, pensem que interessant, perquè Anònim és una dona que ve d'una frase famosa, però que moltes composicions que de certes èpoques ens han arribat com anònimes realment eren de compositores, però que no es podia dir. I en aquest cas ho treballarà la Núria Cunellera. La Núria Cunellera és una directora catalana que

estat molts anys treballant i vivint a Alemanya i que ara és la nova directora del cor de la Universitat de les Illes Balears. És una persona que ens hem trobat moltes vegades també amb simposis i amb activitats

0: La d'enguany és l'edició número 61 d'un festival que va néixer el 1964 a Vallvidrera. Des d'aleshores s'ha anat repetint anualment, superant fins i tot la pandèmia. Ja fa uns quants anys que es va establir la fórmula dels tres tallers paral·lels, de vegades per plantilles diverses i de vegades amb acompanyament instrumental, com serà el cas aquest any del segon taller.
1: L'altra obra, doncs, és el Chichester Psalms de Leonard Bernstein, que ho dirigeix Pablo Sante, aquest sí que és un director en aquest moment més conegut perquè està amb el cor del Liceu. I la versió que farem serà per orga, arpa i percussió. I llavors aquí també incorporarem el cor de nens de la Xina que tenim i hi ha un nen solista. Vull dir, que a veure, és evident que en una setmana no és anar a fer allò de meravella, per això són els cors que treballen tot un curs i més els que són professionals, no? Però és una manera d'anar donant a conèixer el repertori i llavors doncs, que la gent vulgui fer doncs, un número o que es puguin atrevir a treballar-ho amb més temps, cors d'aquí.

0: Des de ja fa molts anys, també, els assajos dels tallers que es presentaran al Palau de la Música tenen lloc a les tardes, cada dia de la setmana. I als vespres, les corals participants actuen en diversos escenaris. Enguany, de dimarts a divendres, a les 9 del vespre, hi haurà concerts a l'Església del Pi. L'últim farà les funcions de cloenda del curs de direcció organitzat per la mateixa FESEC. I les corals d'altres països també es presentaran en altres poblacions de l'entorn de Barcelona, com Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, l'Hospitalet o Casserres. No ens oblidem d'anunciar el tercer i últim taller, que inclourà justament música d'altres contrades.
1: I la tercera, que també ens agrada donar a conèixer músiques d'altres llocs del món, doncs és Fidel Calalang Júnior, perquè el seu pare ja era també un director molt reconegut i estimat al seu país. I aquest senyor és el director del Justice Singers, el cor de la Universitat Santo Tomás de Manila, que és un cor molt famós, que moltes vegades ha fet gires per aquí a Catalunya, que ha anat en els concursos de més categoria i que estan. I vam estar a punt que també vingués el cor, però com que just acaben de començar el curs universitari allà i hi havia molta renovació aquest any, doncs va preferir que de moment no portava el cor. Jo penso que com aquí, en aquest moment, és important també l'escola compositiva. Potser no és una música que també en tenen de tradicional, però vull dir que hi ha molts compositors. Nosaltres pel simposi també hi va haver un compositor que hi vam encarregar una de les obres que, de comú acord amb la Federació Internacional, es va encarregar amb un compositor filipí.
0: Les corals participants en aquesta 61a edició del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona provenen de Sant Manat, Madrid, Granada, Àlaba, Alemanya, l'Argentina i la Xina.

0: Doncs el cant coral també ha format part avui del programa i així hem arribat als 2:15, ara per repassar en format més breu l'actualitat. Ens situem, per exemple, a dilluns, quan arrenca una nova edició del cicle de concerts als Orgues de Catalunya que organitza l'Associació Catalana de l'Orga.
1: És la 46a i està dedicada al centenari de Montserrat Torrent. És per això que extraordinàriament començarà amb una audició

0: a l'orgue que porta el seu nom a l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona a càrrec de l'organista suís Guy Bové. Seguiran una quinzena de concerts més en instruments històrics d'arreu de Catalunya fins al 20 de setembre.
1: I un apunt d'òpera. La setmana que ve el Liceu presenta l'últim títol de la temporada, Falstaff.
0: Que també és l'últim del catàleg de Giuseppe Verdi. Arriba al Teatre de la Rambla del 9 al 19 de juliol en una producció de Laurent Pelly i un doble repartiment on destaquen els noms dels barítons Lucas Salsi i Ambrogio Maestri, Lucas Michem, Carolina López Moreno o Serena Sainz. Aquest també serà el comiat del mestre Josep Pons de les temporades d'òpera del teatre.
1: Deborah Carter homenatja Ella Fitzgerald a la Sala Jamboree.
0: Demà dissabte, el local barceloní acollirà una actuació de la vocalista establerta als Països Baixos, considerada una de les veus més destacades del jazz europeu. Algunes de les peces més emblemàtiques del repertori d'Ella Fitzgerald, Deborah Carter les reinterpretarà amb una formació que reuneix José Alberto Medina al piano, David Xirgo a la bateria i Marc Zambelt al contrabaix a les 7 i a 8:45 del vespre.
1: I diumenge, el projecte Oleándole fa parada a Robadors 23.
0: La fusió del flamenc i el jazz és la base d'aquest grup de llarga trajectòria que actuarà a la Sala Barcelonina, reunint músics com Sara Lilu, Víctor Carrascosa i Jordi Gaspar a les 10 de la nit.
1: I tot seguit canviem de registre per parlar de Les Danses.

0: El mes d'agost, en l'agenda d'activitats relatives a la dansa d'arrel tradicional, un dels esdeveniments que brillen amb llum pròpia és el Festival Es Dansa, que enguany arriba a l'edició número 44 i celebra al mateix temps el 50è aniversari de Marboleny, el cercle cultural que l'organitza. El municipi garrotxí de les Preses tornarà a acollir el festival entre els dies 17 i 23 d'agost, posant de relleu el talent més proper i combinant-lo en el seu cartell amb propostes internacionals. Parlem de aquesta edició, quan encara falta més d'un mes perquè es faci realitat i pocs dies després que s'hagi presentat en roda de premsa. Així ho presentava Roger Casalprim, president del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.
1: Enguany tornem a desplegar les grans línies mestres del Festival Es Dansa. D'una banda, la part formativa, amb propostes per infants, joves i adults. De l'altra, la creació, amb espectacles que parteixen de l'arrel per explorar nous llenguatges escènics. I, com sempre, la participació, perquè l'Es Dansa també és ballar, és trobar-nos, és fer plaça i viure la cultura popular en comunitat. També volem posar en valor la presència de companyies d'aquí i d'arreu del món.
0: L'homenatge als 50 anys de trajectòria del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny serà el fil comú de bona part de la programació de Es Dansa. En aquest sentit, el dilluns 17 d'agost tindrà lloc l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, així com la proposta Nit Es Dansa amb Marbolets. Núria Feixa, directora de Es Dansa, també ens ajuda a desgranar el cartell de l'edició d'enguany, que un cop més compta amb l'aspecte divulgatiu. Tornen les càpsules titulades Parlem de.
2: A Es Dansa ens agrada fer aquesta programació paral·lela o complementària, que són aquestes càpsules divulgatives, aquests parlems de. Per tant, el dilluns començarem fent un parlem dels 50 anys de Marboleny, no tant de la història, sinó dels salts que ha fet l'entitat i que l'ha fet créixer. No? Salts com, per exemple, que als anys 80 i 90 vam començar a participar a festivals internacionals a Mèxic, això va ser un salt per l'entitat, o tot el voluntariat, no? Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs, fer créixer l'entitat d'aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El Festival Es Dansa.
0: Enguany, Es Dansa posa el focus en el País Basc i per això ha programat Dirau, muntatge de Vilaca, un col·lectiu artístic amb seu a Baiona que repensa el sentit dels rituals dansaires tradicionals, o el grup de dansa Kemen Dansa Taldea, amb una proposta participativa relacionada amb el Carnaval Basc.
2: Farem tot un monogràfic a l'entorn del Carnaval al País Basc. Per una banda, farem un parlem del Carnaval Basc. Cada poble té la seva dansa, té els seus vestits, té la seva manera de celebrar el carnaval, per tant això ho descobrirem i ens ho explicaran en aquest parlem. I el dissabte a la tarda vespre convidarem el públic a

0: participar, de ballar aquestes danses i de celebrar aquests carnavals amb els Kemen.
1: Seguint amb l'aspecte divulgatiu del festival i per posar un altre exemple, també hi haurà un espai pels balls de cintes.
0: Volem parlar sobre els balls de cintes perquè volem esbrinar per què al món, no només a les preses, sinó a molts llocs del món hi ha balls de cintes. I també per posar en valor que fa quasi 50 anys Marc Bolany va recuperar el ball de cintes de les preses.

0: Tal com assenyalàvem fa uns moments, la creació és un dels àmbits que centren la mirada del Festival És Dansa i enguany s'estrena l'espectacle Brida, d'Esther Guntin, guanyador del Premi Delfí Colomer, i també s'ha programat Autoodi, de l'Esbord, amb Pere Seda i Sònia Àries. També compten amb les propostes dels dos esbarts convidats.
1: Per una banda, veus veïnes de l'Esbart d'Arenys de Munt. Ells parteixen d'unes converses amb persones que d'una manera o altra han patit processos de migració i a partir d'aquí ens han fet una proposta amb llenguatge d'arrel. I per altra banda, la proposta Fars de l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, que partint de la simbologia dels fars relacionen persones, mar i cultura de la Mediterrània.
0: L'Es Dansa també aplega propostes sorgides del programa d'impuls de la dansa d'arrel, el projecte Llavors, liderat per Jaime Pablo, i L'Hora Baixa, de la jove companyia de dansa Radicela, amb referències com la Bolangera de Manresa, el Ball de Gitanes de Sant Cugat o la Jota de les Illes Balears. I pel que fa a la part internacional, el festival compta amb companyies d'Indonèsia, el Perú, Cuba, Sèrbia i Sud-àfrica. Tot plegat, sumat a propostes que tenen a veure amb la cultura i el paisatge. Ja s'han obert les inscripcions per les activitats participatives i les entrades pels espectacles de pagament es posaran a la venda el 13 de juliol.

0: Doncs hem passat aquests últims minuts situats a la Garrotxa i ara, per encarar el final d'aquest últim programa de la temporada, com hem dit en el sumari, us proposem un viatge fins a Tunis perquè us volem presentar el concert que hi oferirà la Camerata Internacional de Barcelona. És per això que ens acompanyen Adolf Gasol i Maria Girbau. De seguida els saludem.
1: Catalunya Música.
2: Assaig General, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Doncs el que dèiem, ens acompanyen Adolf Gasol i Maria Girbà. Bona tarda, benvinguts.
1: Bona tarda.
0: I parlem d'un festival, un escenari molt singular que us acollirà el dia 18 de juliol a la Camerata Barcelona. És el Festival de Música Simfònica, el GEM. No sé si ho he dit bé, però em sembla que ja n'havíem parlat al programa d'aquest escenari. Gràcies justament a través teu, no, Adolf?
2: Correcte, també hem parlat fa 3 anys perquè vaig tenir la sort d'anar amb l'Orquestra Barroca de Barcelona, que vam fer un programa dedicat a les 4 estacions de Vivaldi i amb la veu del contratenor Oriol Rosés, que va fer doncs, també àries conegudes del mateix compositor. I vam estar allà i l'experiència va ser molt, molt positiva i molt enriquidora.
0: Per tant, suposo que això ha tingut molt a veure amb aquesta nova invitació, que serà molt diferent, perquè la formació és diferent i el repertori també, ara ho explicarem. D'entrada, què és el que diries que fa singular el festival? És a dir, al marge de, que es fa amb aquest entorn singular, amb aquest teatre romà també conservat a... no sé si és el desert o és una ciutat, però vaja, no és al costat de la capital, és a dir, no sé com s'hi arriba allà per començar.
2: Bueno, s'hi arriba després d'arribar a la capital, sí, a millor 2 hores d'autocar, que és molt curiós perquè les carreteres d'allà no són com les que tenim aquí i a vegades has d'aturar-te perquè pues, han de parar un moment a l'autocar perquè passen les cabres pel mig de l'autopista. Ells diuen autopista, però és com una carretera nacional nostra, no? Sí. Però el que fa més singular aquest festival internacional jo crec que és la trobada de diferents cultures de tot el món, no? És un festival on inviten orquestres i de tot el món, realment, no? I venen doncs, espanyoles, franceses, americanes, fins i tot, i pròpies del seu país i de la part d'Àfrica, també, no? I això és el que fa singular aquest festival, que és una trobada realment multicultural on tenim un punt de trobada que sempre és la millor, que és la música.
0: I un cop allà, evidentment, m'imagino un escenari a l'aire lliure.
2: Correcte.
0: I no sé si has tingut temps o t'han explicat una mica el públic que el compon o d'on venen, si hi ha una tradició també
2: pues
0: malòmana.
2: Sí que hi ha tradició perquè aquest festival porta 39 anys d'existència i el públic és principalment gent de la mateixa ciutat o de Tunísia, de tot el país, no? També hi ha algun estranger que aprofita el viatge per venir al festival, perquè, com et deia, com que venen diferents orquestes de tot el món, doncs hi ha gent que doncs, li agrada anar als festivals internacionals. I és un lloc bonic de tocar-hi perquè és l'amfiteatre romà, que és un dels més importants d'Àfrica i dels més grans i dels millors conservats. I la veritat és que l'acústica natural que té l'amfiteatre és realment espectacular.
0: Bé, doncs tot això és important perquè té molt a veure, suposo, amb el programa musical que heu dissenyat i amb la formació que s'ha creat expressament per l'ocasió. Aquesta Camerata Barcelona l'hem de presentar, diríem, perquè es presenta en societat també d'alguna manera amb aquest concert. No?
2: Ens presentem amb aquest concert, sí. La Camerata Barcelona s'ha format especialment per inaugurar-se en aquest concert del GEM, del festival, perquè ens van demanar, el director del festival, el senyor Mabruc, em va demanar, després de l'experiència d'haver-hi anat amb l'Orquestra Barroca, de que volia que hi tornés jo com a director, però si li podia fer música espanyola, no? Em va dir un títol així, que sí, doncs, Colors d'Espanya, no? I vaig dir, doncs, fem-ho, no? Llavors vaig contactar amb bons amics que tinc com a violinista d'orquestres com l'OBC, Franz Schubert Filharmonia i el Gran Teatre del Liceu, i els vaig dir, mira, tinc aquesta proposta per anar a fer música espanyola, el Helm, a Tunísia, si us ve de gust, i van dir, doncs formem l'orquestra, i d'aquí ve el nom de Camerata Barcelona, perquè tots els músics, diguéssim, venim doncs, de la mateixa ciutat, diguéssim.
0: I com ha estat aquest procés de, no de selecció, però bueno, la convocatòria, també suposo que és un bon moment, perquè els músics han acabat les temporades i
2: correcte,
0: estan lliures per fer aquest tipus de projectes,
2: sí,
0: no?
2: Correcte, això també ha afavorit, sí.
0: Heu començat a assajar ja, ho dic, perquè hi ha uns quants dies.
2: Avui, després de l'entrevista, comencem a fer la primera lectura i llavors tenim un parell d'assajos més, evidentment.
0: Molt bé. Programa, aleshores, aquests Colors d'Espanya.
2: Bueno, programa...
0: És molt ampli, també, al mateix temps.
2: Sí, és molt ampli. Hem intentat buscar una miqueta també música de casa nostra, catalana, i en aquest cas començarem el concert amb Vistes al Mar del gran Eduard Toldrà. No podia faltar un compositor referent de casa nostra. Després farem el Venice, farem 3 parts de la seva suite, farem Astúries, Cádiz i Sevilla, amb un arranjament especial per orquestra de cordes, perquè la Camerata Barcelona es presenta només com orquestra de cordes en aquest festival. Després farem una selecció de l'òpera Carmen de Bizet, també arranjat especialment per l'orquestra, i després fem una estrena internacional d'una obra que ja s'ha estrenat aquí, però que ens fa molta il·lusió fer-la, que és el tango del bon amic Carlos Bianchini, que jo vaig tenir la sort d'estrenar-li el seu concert per piano Paisajes, interpretat per Enrique Bagaria, al Palau de la Música el 2024. I la música de Carlos Bianchini és una música que a mi m'apassiona, perquè és una música amb molts colors, molt fresca, que no et deixi indiferent, i d'unes textures que no pots deixar d'escoltar-los. Llavors, quan em van dir música espanyola, música diferent, vaig contactar amb el Carlos i vaig dir: Carlos, digue'm alguna de les teves peces que pugui fer amb orquestra de cordes. I em va dir: tinc aquest tango. I li vaig dir: pues, te l'estrenarem també al Festival Internacional. I després, per acabar, farem un bis, que és el pas doble espanyol, a Suspiros d'Espanya.
0: Molt bé. Estic pensant que el Carlos Bianchini fa molt pocs dies li dedicàvem un reportatge també al programa, arran d'un concert que va fer a Mataró, em sembla.
2: Sí, correcte.
0: I diria que es va tocar el tango.
2: També es va tocar el tango, sí. Correcte, sí, sí.
0: Molt bé.

0: Recordem que estem parlant d'aquest concert que oferirà la Camerata Barcelona. La data és el proper 18 de juliol, per tant, falten 15 dies. Encara hi ha temps per assajar, per fer els preparatius, però que deuen ser molts aquests preparatius logístics per un país... Bueno, no sé si hi ha molts tràmits administratius, això ens ho pots explicar tu, Maria, no? Que entenc que t'has encarregat més d'aquestes qüestions.
1: Sí, sí, sí. Sí que hi ha tràmits, perquè, esclar, tot el propi procés, ja només el fet el que comentava l'Adolf, del fet dels vols, ja és un gran què, perquè quan viatges amb una orquestra has de garantir que els instruments, violins, violes, etc., puguin anar de forma segura i al costat del propi músic. Però tota aquesta gestió també, òbviament, entra en participació l'ambaixada, la pròpia ambaixada d'Espanya allà, participa en aquest festival i ha estat en contacte amb nosaltres contínuament, i això també és un tràmit més burocràtic, no, en aquest sentit, però nosaltres estem encantats perquè a més allà també els coneixerem personalment i bé, en general per Beneixit, que és des d'on també l'empresa mare, des d'on organitzem aquest i on participem en aquest festival, per nosaltres és un plaer poder participar internacionalment i apropar la cultura catalana arreu del món. Ja ho hem fet amb altres projectes i ser part d'això per nosaltres també és un honor.
0: Sí, això anava a dir. Recordo haver parlat de vosaltres arran d'altres projectes musicals, no? És a dir,
1: sí.
0: Entenc que no sou especialistes en això, però també, si cal,
1: correcte.
0: Ho feu.
1: Nosaltres, de fet, amb l'Adolf fa molts anys que ens coneixem en tota la part de clàssica. Podríem dir que hem treballat en molts projectes de conjuntament, Palau de la Música, etc. Però nosaltres, com a empresa, sempre ens definim per ser una empresa de cultura de quilòmetre zero, que li diem. Sí que tenim la part on portem tots els artistes, que són nostres, manejament, però després també produïm festivals i cicles de música, com és el Perifèria Cultural, en companyia amb l'Associació Cultura de Vall d'Hegemonia i també amb el Barna Sants. Llavors, sempre que podem, amb el Perifèria ja vam anar internacionalment. Vam fer el salt als Estats Units l'any passat, vam anar a Minnesota. Després se'n va parlar molt de Minnesota per altres temes que no tenien res a veure a nivell cultural, però ja en aquell moment vam fer el salt, vam portar rumba, vam portar en Roger Mas, també la Meritxell Jané, en Borja Penalba, i vam cuinar paella. I vull dir que en aquest sentit ens definim per voler fer les coses molt bé a casa i també portar-ho a l'estranger.
0: Ara que deies això de la paella, però igualment no sé si aprofitareu per fer turisme, és a dir, francament, un viatge com aquest hi ha temps de veure alguna cosa més enllà dels assajos, com ho heu organitzat? Suposo que també mana el festival, que és qui convida, no?
2: Sí, bueno, sí que hi ha una miqueta de temps, perquè sí que sé que el dia mateix del concert, al dematí, tenim lliure, els músics tindran lliure per poder visitar la ciutat, que és una ciutat curiosa, bonica, la gent és molt amable, el menjar és espectacular, l'olor del menjar, les espècies, no? És una de les coses que em va fascinar quan hi vaig anar fa tres anys. No? Llavors sí que tindrem lliure ben bé fins després de dinar, després tenim prova acústica, evidentment, en el lloc on toquem, i després ja tenim el concert a les 10 del vespre. I l'endemà tenim tot el dia lliure per també circular per tot el que vulguem de la ciutat, fins que agafem l'autocar per tornar un altre cop cap a l'aeroport. No? Uh-huh. Haig de dir que des de la Camerata Barcelona, des de jo com a director que sóc de l'orquestra i tots els companys de l'orquestra vam apostar des del primer moment i estem molt contents de que Beneixit, i especialment la Maria, sigui la responsable de tant de comunicació com de manejament, com de tot el que s'encarrega d'organitzar tot el que convé per a aquest concert i d'altres concerts que tenim previstos amb la Camerata Barcelona al mes d'agost, que ara us explicaré també, perquè realment... quan un treballa amb persones que et fan sentir a casa i que saps que vas tranquil als jocs, doncs un va millor pel món, no? I amb la Maria i amb el seu germà, amb el Marçal, doncs jo, a mi m'agrada molt treballar-hi perquè em fan sentir com estic a casa i estic segur. I sé per ser que tot el que fem funciona i no hi ha mal de caps. I això és una garantia.
0: Concentrar amb la música.
2: Sí, també volia... Sí, correcte. Llavors, sí, que déu-n'hi-do la feinada que hi ha. Volia dir que no ho hem dit, però que, a més, en aquest concert tenim la participació especial de dos ballarins molt bons aquí de casa nostra, que jo ja havia treballat fa uns anys amb òperes al Palau de la Música, que són l'Olga Ponce i el seu marit, el Moisés Ramos, que venen i participen també com a ballarins amb algunes de les obres que tocarem en el concert.
0: Per tant, petita posada en escena ja, o com és, encara que no hi hagués els ballarins, com ens hem d'imaginar això, l'escenari, no hi ha un fossat, suposo que...
2: No, estem dalt, si fan un, diguéssim, posen un escenari a dalt, diguéssim, de la sorra de l'amfiteatre, llavors és bastant gran, perquè clar, l'amfiteatre és molt gran, i llavors nosaltres estem just al centre, i llavors la idea és que els ballarins estiguin en un dels costats, doncs amb algunes de les obres més populars espanyoles, diguéssim, com és el Venice o Carmen de Bizet i el Pasdoble, evidentment, doncs ells sortiran i participaran en el ballant, doncs una miqueta doncs, ensenyant la dansa espanyola, perquè el festival, doncs el director del festival em va demanar molt que al Ser Música Espanyola volien també doncs, un parell de ballarins doncs, que fessin dansa espanyola, i vam dir, pues, cap problema.
0: Mm-hmm. Parlem una mica doncs, de la resta de la trajectòria que pot tenir aquesta camarada, perquè de fet us presenteu, com dèiem, amb aquest concert, sí. Però ja que esteu, que està format el grup, fins i tot aquest repertori assajat, sí. Potser que hi hagi més propostes, no? Ara ho deies.
2: Sí, bueno, estem molt contents perquè al mes d'agost ens han sortit dues propostes per anar a la Cerdanya, a l'Auditori d'Alp, a participar en el Festival de Cinema d'allà, doncs a fer dos concerts de música a pel·lícules, el primer dedicat als 100 anys de la Warner, i el segon concert serà dedicat al Mago de Oz. O sigui, ens han demanat música de pel·lícules i estem molt contents de fer-ho. I seran dos concerts més que farem ja per aquesta temporada, i ja previstos doncs, algunes cosetes més que, si tot va bé, doncs ja vindré i us ho explicaré.
0: Sí, tant.
2: Us ho explicarem.
0: Ara estava pensant tant la música de pel·lícules com la música espanyola que t'han demanat en aquest festival, com passa en molts altres festivals internacionals. Suposo que de seguida endevines el que busquen per música espanyola.
2: Sí.
0: Però que això no vol dir, malgrat que siguin músiques tòpiques i molt populars, que siguin fàcils musicalment.
2: No ho són.
0: Oi?
2: No.
0: Explica'ns una mica quines dificultats pot tenir, per exemple, aquest programa que has dissenyat, aquests albenis, que a més tampoc són originals, sí. No? Són
2: no, clar, albenis, per exemple, té una dificultat per l'orquestra, perquè, clar, fer un arranjament especial per orquestra de cordes, s'ha hagut de fer una reducció, perquè, clar, està pensat per orquestra sinfònica. Llavors, l'arranjament, doncs, ha estat complex, i la veritat és que són peces que són difícils d'interpretar, perquè, clar, diguéssim, és quasi bé, som un quartet de corda ampliat, no?, que hem de tocar, doncs, el que tocarien 60 músics, doncs ho tocarem, doncs, 18, no? Però és música també escrita, que de seguida facilita el fet de poder reinterpretar, no? Hem escollit, precisament, Astúries, Càdiz i Sevilla, per aquest color espanyol que tenen, no? Perquè en tenen, hi ha més dintre de les danses, perquè també hi ha Catalunya, no? Però de totes les que hi ha, aquestes tres són les que a mi em fan sentir més doncs, aquests colors espanyols, no? Que es parla sempre de la música espanyola, no? I llavors, doncs, evidentment, el Carmen de Bizet, és, tot i que no és un compositor espanyol, però la música és realment molt típica espanyola i és molt coneguda, i és una peça que sempre agrada a tothom, que sobretot a l'estranger, quan els hi toques, doncs, els agrada. I hem fet també un arranjament especial per orquestra de cordes. Vull dir que hem estat enfeinats fent arranjaments. Mm. Alguns els he fet jo, i alguns altres els hem encarregat.
3: Disculpeu, anava a afegir que amb l'afegit, la dificultat afegida dels ballarins, perquè no és el mateix, no? Mm-hmm. Interpretar només músics que amb ballarins, sí. No? Tot bueno, i que no siguin
2: sí,
3: totes les peces.
2: Ells ja estan avasats a ballar aquest tipus de música, llavors el que hem fet, jo els he passat, diguéssim, amb demo, diguéssim, dels arranjaments, el minutatge i com sona amb orquestra de corda, perquè ells puguin tenir una idea i perquè ells ho puguin, diguéssim, assajar ells directament. Perquè, en principi, no farem trobada de ballarins i orquestra, perquè la feina musical, diguéssim, és molt més important que no pas, diguéssim, estar amb ells i tenir que parar. Ells ja tenen les seves demos, ells poden escoltar-ho, i llavors són molt professionals, estan, com deia, molt avasats a ballar aquest tipus de música, i llavors jo crec que no hi haurà cap mena de problema.
0: Deixem tornar un moment a la plantilla, no sé si has dit la xifra total de músics, però la proporció, la composició dels instruments és el quartet?
2: Sí, són violins primers, violins segons, violes, violoncels i contrabaixos.
0: I contrabaixos, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. No sé si, Maria, si...

0: Si ho entès bé, Beneixit també organitza festivals a part de la producció concreta aquesta. Aleshores, si creus que... O potser aquests concerts de la Cerdanya han sortit a través vostres, no ho sé.
1: No, no han sortit a través d'ells, han sortit a través d'una altra persona que conec dintre del festival, que jo hi havia col·laborat amb el meu quartet de corda, però vaja, amb ells sí que he parlat ja de Beneixit i és possible que es posin en contacte amb ells per poder fer tractes.
0: És a dir, que una orquestra clàssica, el que vull dir és que una camarada com aquesta pot tenir cabuda en un festival que organitzeu com aquests que has esmentat abans, encara cada vegada els continguts dels festivals són més eclèctics, no?
2: Sí. Nosaltres, sí. El que passa és que nosaltres una de les coses que ens identifica bastant, especialment en el Perifèria també, però especialment amb el Barnasants, és que sempre intentem... Barnasants és un festival cantautor, no? Tot el que portem sempre ha de ser música cantautor. Però moltes vegades fem produccions pròpies. Llavors, moltes vegades, per exemple, portem una cantautora i l'ajuntem, fem una cosa especial per Barnasants amb una orquestra, com vam fer amb la Carmen Consoli, una de les grans cantautores italianes, i vam fer aquest concert amb l'OMAC. Llavors, nosaltres considerem que, bueno, aquella broma, no?, que va sorgir ara fa uns mesos amb el famós actor dels Estats Units, en Timothée Chalamet, que deia que l'òpera i la música clàssica estava morta, nosaltres estem completament en contra d'això. Sempre hem defensat que inclús jo, com a persona jove, o jo veig la meva filla de 4 anys que es queda fascinada quan la porto a un Palau de la Música amb l'Adolf i la seva orquestra. Llavors, nosaltres sempre intentem vincular el màxim possible amb aquestes produccions especials, amb aquests carmelets, que li diem nosaltres, i si podem, ho fem. I per tant, en aquest cas amb l'Adolf i amb aquesta orquestra que s'ha fet ad hoc per aquest festival i que esperem que vagi circulant, doncs això també ho farem. Al final són moltes oportunitats per poder-ho fer.
0: Doncs hem d'anar acabant. No sé si ens deixem alguna cosa important.
1: No, del festival no. Bueno, amb moltes ganes d'anar-hi, de tornar a trepitjar aquest amfiteatre bueno, i fer gaudir la gent, que és al final el que més ens agrada als artistes, no? Que tothom quedi satisfet amb la nostra música. I una de les coses que més m'agrada d'aquest cop d'anar-hi és poder portar sobretot música catalana, música del mestre Eduard Toldrà, que és un dels grans oblidats del nostre país, no? Parlem molt de compositors de casa nostra i que està molt bé les estrenes noves. A mi m'agrada estrenar compositors actuals, com és el cas del Carlos Bianchini, no? Que és un compositor que a mi m'encanta i l'adoro, i a part és bon amic. Però jo reivindico sempre que no hem d'oblidar els grans compositors, els grans mestres de casa com Eduard Toldrà.
0: I entre una cosa i l'altra, aprofito, espero que tingueu temps per descansar i fer una mica de vacances. Sí. Gràcies per haver vingut avui, que vagi molt bé aquest concert i tota la resta de compromisos. Ja, tal com has dit, ja seguirem en contacte i ens ho explicareu. Adolf Gassol i Maria Girbau, fins una altra.
1: Moltes gràcies.
3: Assaig general.
0: Doncs així acabem avui aquest últim programa de la temporada. Ja ho hem dit en començar, marxem de vacances, però aquest any l'actualitat a Catalunya Música segueix present, perquè us la trobareu cada matí de 9 a 11 a Tots els Matins del Món, edició d'estiu.
4: Per tant, seguirem atents a aquesta actualitat. Pel que fa a l'assaig general, tornem al setembre, concretament el 31 d'agost. Doncs ens tornareu a tenir aquí ben a punt per seguir seguint totes aquestes propostes musicals. Que tingueu molt bon estiu i fins ben aviat.
0: Doncs això de part de tot l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.

0: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

L'escriptora anglesa Agatha Christie deia: "No tornis mai a un lloc on vas ser feliç. Si ho fas, el destruiràs." És un pensament que jo no sé si aplicar-lo aquí al Gran Tour de Catalunya Música. Jo no sé si sou feliços viatjant cada tarda amb el Gran Tour, però, en tot cas, espero que aquests viatges diaris us facin passar una estona agradable i també cada dia aprengueu alguna cosa. Perquè la ràdio és això, és entretenir i també aprendre. La música de fons és de Jerry Goldsmith. És el tema d'amor de Chinatown de la pel·lícula. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Comença el viatge d'avui. Benvinguts.

Aquesta música ens portarà a una platja de West Sussex, Anglaterra. Ho fem amb el seu compositor, Eric Coates. La va escriure l'any 1930 i ell mateix explicava que per escriure-la es va inspirar d'una manera molt curiosa. Es va inspirar una nit, amb una nit càlida, tranquil·la d'estiu, mirant des de la platja mar endins. I el mar en aquell moment era d'un blau increïblement profund del Pacífic. I va ser aquella impressió la que li va donar la idea d'aquella llacuna somnolenta, d'aquesta obra que estem sentint i que porta aquest títol.

era l'orquestra de la BBC de Londres. Interpretava aquesta serenata del compositor anglès Eric Coates. Era en una llacuna somnolenta. Aquesta música és de Johann Sebastian Bach. Pertany a la seva cantata número 140 i aquest fragment porta per títol Sion sent cantar els vigilants. És la cantata Desperta't, la veu ens crida.

0: sentíem a Peter Schrey amb l'orquestra Bach de Múnich, que dirigia Karl Richter, interpretant música de Johann Sebastian Bach. Sentíem el fragment Sion sent cantar els vigilants de la cantata número 140, Desperta't, la veu ens crida, de Johann Sebastian Bach.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.

I aquesta és la música d'un compositor nascut l'any 1865, a Mannheim. Ell va tenir una carrera exitosa com a compositor i pianista, després del recolzament inicial de Johannes Brahms i de Clara Schumann. Es deia

Robert Kahn. I a part de compositor i pianista, també va ensenyar a l'Acadèmia d'Arts de Prússia des de l'any 16 del 1934, fins que es va veure obligat a dimitir. Per què? Doncs perquè era jueu. I els nazis també van prohibir la interpretació i publicació de la seva música. L'any 38 va marxar a viure a Anglaterra i allà viuria la resta de la seva vida. De fet, en certa penombra. Fins que va morir l'any 1951. Recentment, la música de Kahn ha estat redescoberta juntament amb la música d'altres compositors silenciats per als nazis. Sabem que ell va morir l'any 51, en la més absoluta pobresa. Venia d'una família rica, de banquers. Recordem el seu nom, Robert Kahn. Estem sentint el primer moviment del seu trio per a piano, l'Opus 19.

era música de Robert Kahn. Sentíem el primer moviment del seu trio en piano, el número 1 de l'Opus 19, i que hem sentit a la versió del trio Hyperion.

Aquest compositor va saber trobar a través de la música la identitat nacional del seu país. Ell era mexicà, va néixer l'any 1882 i va estudiar al seu país i també va estudiar a Bolonya i a Berlín i també als Estats Units. Va ser compositor, va ser guitarrista, es deia Manuel Ponce.

I amb aquesta música ens traslladem ara a la dècada del 1730. Marxem a Viena, amb un compositor pràcticament oblidat. Es deia Johann Georg Ratter. I va ser un compositor d'òpera, un dels més reeixits de Viena durant la dècada dels 30. A més, va ser l'únic i més influent compositor de música eclesiàstica a Viena durant 3 dècades. I un dels pocs compositors que va compondre pel salteri. Igual que ho faria el seu mestre Antoni Caldara. Aquesta música porta per títol Pizzicato.

0: Era Jürgen Balhotza, acompanyat de la Joia Harmònica interpretant música de Johann Georg Ratter. Era el seu pizzicato.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma. Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I com que avui és divendres, doncs m'ha semblat que podríem fer la parada en aquí, en el Club de Lectura del Gran Tour, però avui no agafem una novel·la, no agafem assaig, agafem una obra de teatre que s'havia estrenat a Nova York el 19 de febrer de l'any 1953. I aquell mateix any ja un editorial em va publicar el text perquè pogués ser representada per altres companyies. Bé, es tracta de l'obra de teatre Picnic, de William Ink, d'aquest guionista i dramaturg. Ell va néixer a Kansas l'any 1913 i l'any 53 va rebre el Premi Pulitzer precisament per aquesta obra teatral. Una obra que va ser estrenada, com us deia, a Broadway i que va tenir tant d'èxit, un enorme èxit en 477 representacions i el Premi Pulitzer, que aquell mateix any arribava a la gran pantalla. I el que és més interessant és que era el mateix director que havia dirigit l'obra a Broadway, Joshua Logan, qui va dirigir també la pel·lícula. Mireu, William Ink era conegut com a professor i també va ser conegut pels seus llibrets que van arribar al teatre. Entre ells, aquest del 1953. A més, amb un càsting molt encertat, amb un William Holden hipersexual i també un bon actor, amb Kim Novak en un dels seus primers papers protagonistes amb un rol entre sensual, càndid, i també la seva rebel germana, i també intel·ligent germana, una mare conservadora, una veïna lúcida, i la mestra, soltera, i el seu indolent pretendent. I amb tot això li posem una banda sonora, que casava perfectament a cadascuna de les seqüències. I qui va ser el compositor? Doncs la música li van encarregar a George Dunning, un compositor de cinema nord-americà. Ell havia tocat al Conservatori de Música de Cincinnati, Ohio, amb el professor ni més ni menys que Mario Castelnuovo Tedesco, que vivia allà. Ell va començar a tocar la trompeta, el piano, fins que va aconseguir un contracte amb la Columbia. I a partir d'aquí començava la seva carrera. Treballava en més de 300 pel·lícules i sèries de televisió. Va ser nominat 5 vegades per al Premi de l'Acadèmia, però no el va guanyar mai. Doncs bé, aquesta obra de teatre, que més tard, com us deia, arribaria al cinema, és un drama que passa en una societat dels anys 50 del segle XX, i el que pretenia l'autor era una unitat perpetuant entre el conservadorisme i la mesura, allò tradicional, amb un aparent puritanisme. Un símbol de llibertat també i de la intolerància i de la hipocresia, que és el motor d'aquella societat que s'ancora, que està ancorada a les aparences. I del que parla aquesta obra de teatre, aquest text, és una pel·lícula d'absoluta soledat de tots els personatges. Ja s'està ambientada en un poble de Kansas, durant un cap de setmana del Dia del Treball, amb un jove atractiu, errant i sense rumb, que va buscar un antic amic de la universitat. I allà, doncs, es troba a la noia més bonica del poble, que s'ha promès amb ell, amb el seu amic. I bé, amb la seva arribada, doncs, ho desordena tot. Bé, i dels moments més interessants, a mi em sembla, per a molts de nosaltres de la pel·lícula, és el moment musical més recordat, és aquella dansa entre Kim Novak i William Holden, on el compositor George Dunning barreja el seu tema amb aquella cançó, amb aquell estàndard Moonglow, una fusió que, és, a més, és part d'aquell magnetisme eròtic de l'escena, que és una escena, no sé si la recordeu, sensual, és gairebé hipnòtica.

Bé, i aquest és el text, és el fragment del text que avui us vull llegir aquí al Club de Lectura del Gran Tor. És a l'escena número 6 d'aquest guió teatral, on els dos comencen a una certa distància a fer espetegar els dits amb el ritme de la música. Llavors es van acostant lentament, ballant fins que Pol l'agafa entre els seus braços. El ball té alguna cosa de ritme primitiu, destinat a unir els dos joves. Els demés contemplen l'escena amb silenciosa solemnitat. Ara entra un personatge que diu: «Són la parella de ball perfecta, veritat?» I aquestes paraules trenquen l'encant. Mili, la germana petita, està asseguda en uns esgraons i observa l'escena i l'ampolla de whisky. Rosemary, la professora solterona, que està promesa en Richard, li diu: «Hauries d'aprendre a ballar d'aquesta manera». I Richard li contesta: «Carinyo, només sóc un comerciant». Aleshores, Rosemary s'aixeca i balla fent piruetes a l'aire, mentre Emily, la germana, comença a beure whisky. Sí, com sigui, aquesta és la darrera lectura, en aquest cas d'una obra de teatre que més tard arribaria al cinema. Picnic, de William Inc.

Doncs estàvem sentint la suite de la banda sonora de la pel·lícula Picnic, escrita per George Dunning l'any 1955. Una pel·lícula dirigida per Joshua Logan i basada en l'obra teatral del mateix títol, escrita per William Ink i estrenada i publicada l'any 1953 a Broadway. Una obra que va tenir, una obra de teatre, diversos premis destacats. El Pulitzer, el millor drama, aquell 1953, i després la pel·lícula guanyaria dos Oscars, un a la millor direcció artística i l'altre al millor muntatge, i també quatre candidatures: millor pel·lícula, millor director, millor actor de repartiment i millor música. Recordem que la música l'havia escrit George Dunning. I avui, com a souvenir, que me'n vaig de vacances. Una estoneta. En aquest cas, a fer el meu petit gran tour. Però abans, no me'n vaig del tot de vacances, perquè cada cap de setmana, de 9 a 10 del matí, continuarem trobant-nos, si voleu, per seguir explorant plegats per aquest univers inabastable de música i poesia, aquell lloc on encara tot és possible i on cada obra, i que doncs ens obre, de vegades portes inesperades. Jo hi estaré el mes de juliol. Després, la resta del camí del Gran Tour quedarà en suspens fins al mes de setembre, si tot va bé, que serà quan reprendré la ruta amb noves descobertes, bé, i nous compositors i compositores que us he d'explicar. Per tant, estimats i estimades, fins aleshores, si voleu, ens retrobem dissabte i diumenge a les 9 del matí, de 9 a 10, d'horeta, i després, doncs, ja al setembre, a la tornada. Per tant, només em queda dir-vos bon estiu, bon viatge o bons viatges i bona música. I, de fons, doncs, aquesta polca ràpida de Joseph Strauss, que porta per títol De vacances. Us ha fet companyia durant tota aquesta temporada Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui ens arriba un concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24 amb el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que s'encarregarà de la part solista del concert per clarinet de Paul Hindemith del 1947. Al capdavant de l'orquestra de la Ràdio Noruega hi haurà el director jueu israelià Ilan Volkov, que fa pocs mesos, al setembre del 2025, va interrompre el concert al Royal Albert Hall per mostrar el seu suport al poble palestí. Ilan Volkov dirigirà en aquest concert l'orquestració de les escenes infantils Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part, una obra poc habitual en un concert simfònic, la suite de l'òpera Naïs del compositor barroc Jean-Philippe Rameau. Aquest concert el van registrar la Ràdio Noruega al febrer del 2024 a la sala de concerts de la Ràdio Noruega a Oslo. Ens ha arribat un cop més a través de la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una obra que Claude Debussy va compondre a partir del 1906 per una destinatària molt especial, que en aquell temps tenia només 3 anyets, la seva filla Claude Emma, a qui afectuosament anomenaven Xuxu. Debussy, en aquella època, ja havia creat 12 grans peces per piano i obres orquestrals amb les quals havia aconseguit remoure els fonaments tècnics, estètics i tonals de la música. I és en aquell moment que fa una pausa en aquesta aventura de traçar nous camins per escriure The Children's Corner, el racó dels nens. Ara bé, tot i que la partitura està destinada a una criatura, per interpretar-la calen mans expertes i una tècnica consistent, a més de molta imaginació i sensibilitat. La suite consta de 6 parts, la majoria titulades en anglès, en honor a la institutriu anglesa de la seva filla. Doctor Gradus ad Parnassum és un homenatge als estudis de Muzio Clementi, exercicis que desenvolupaven la bona tècnica de l'estudiant. Jimbo's Lullaby, cançó de bressol per l'elefant Jumbo. Serenade for the Doll, serenata per la nina. The Snow is Dancing, una peça que evoca la monòtona caiguda de la neu. The Little Shepherd, el petit pastor. I Gollywog's Cakewalk, una peça en què Debussy volia reproduir els moviments mecànics d'una nina negra ballant i recórrer per primera vegada a una música vinguda d'Amèrica que s'estava posant de moda, el jazz i el cakewalk, un ball nascut a les plantacions del sud dels Estats Units que es va posar de moda al voltant del 1880 i que té semblances amb el ragtime. Doncs bé, ara l'orquestra de la Ràdio Noruega ens ofereix l'adaptació orquestral que Hans Abramsen ha fet d'aquestes escenes infantils i enginyoses de Claude Debussy, Children's Corner, el racó dels nens.

L'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Folkov, ens ha ofert aquest arranjament orquestral de Hans Abramsen de l'obra Children's Corner, el racó dels nens, de Claude Debussy. Un altre revolucionari del món musical del segle XX va ser l'alemany Paul Hindemith. El seu tractat parla de la necessitat d'una tonalitat ampliada que superés les estructures harmòniques majors, menors, per trobar un nou fonament en un ordre jeràrquic d'intervals. Però la seva ambició era la de combinar les tècniques de composició modernes amb el neoclassicisme i fins i tot amb el contrapunt d'inspiració barroca. El 1940, sota la creixent tempesta nazi, Hindemith va haver d'emigrar als Estats Units i va ser a l'exili que va rebre l'encàrrec de Benny Goodman per compondre un concert per clarinet. Tot i que era pel rei del swing, Hindemith va ser fidel a la seva essència creativa i no va fer servir elements del jazz. Va voler escriure una obra que fos agradable de tocar i que, en un estil neoclàssic, transmetés a l'oient el virtuosisme subtil del clarinetista. Els moviments són una sonata allegro, un scherzo, una variació i un rondó. Benny Goodman el va estrenar el 1950 amb l'orquestra de Filadèlfia dirigida per Eugène Ormandy. I ara, a la sala de concerts de la Ràdio de Noruega, es presenta el clarinetista alemany i professor a la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, que fins al 2015 va ser clarinetista principal de l'Orquestra Simfònica VDR de Colònia i després ho ha estat d'orquestres com ara la Filarmònica de Nova York, la Filarmònica de Berlín, la Simfònica de la Ràdio de Baviera o la Filharmonia de l'Elba. Com a solista, Thorsten Johans actua regularment amb orquestres i directors de renom i avui ho fa al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció d'Ilan Folkov per interpretar el concert per clarinet de Paul Hindemith.

Aplaudiments a la sala de concerts de la Ràdio Noruega pel clarinetista alemany Torsten Johans, que ens ha ofert al costat de l'orquestra de la Ràdio Noruega i sota la direcció d'Ilan Folkhoff el concert per clarinet de Paul Hindemith, estrenat el 1950 pel seu destinatari Benny Goodman. Torsten Johans no deixa encara l'escenari perquè correspon als aplaudiments del públic amb el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin.

Fins aquí el primer moviment de la suite jueva de Yevgeny Orkin. És el bis que oferia el clarinetista alemany i professor de la Universitat de Música Franz Liszt de Weimar, Thorsten Johans, després d'haver interpretat el concert per clarinet de Paul Hindemith. A la segona part, Ilan Folkov dirigeix una obra del barroc francès, una obra que, pel tipus de sonoritat que requereix, és poc habitual en els concerts simfònics, tot i que sí que és cert que darrerament veiem que orquestres simfòniques i directors s'hi veuen amb cor, i cal dir que afronten aquest repertori aconseguint un so lleuger i una articulació segons les pràctiques interpretatives de l'època. I avui Ilan Folkov proposa l'obra del gran mestre Jean-Philippe Rameau, el compositor que, quan va començar a compondre música escènica, va eclipsar tots els compositors francesos de la primera meitat del segle XVIII. Som al regnat de Lluís XV de França, amb una selecció orquestral de l'òpera, o per ser més exactes, de la pastoral heroica Naïs, estrenada al Palais Royal de París el 1739. Una pàgina que porta el subtítol d'Òpera per la Pau, perquè Rameau la va compondre en ocasió del final de la guerra de successió austríaca, que s'havia resolt amb el tractat d'Aix-la-Chapelle l'any anterior. L'estrena va ser, evidentment, un assumpte festuós, amb decorats espectaculars, maquinària escènica elaborada i, fins i tot, pirotècnia. I encara a Rameau li van permetre afegir una trompeta addicional a l'orquestra estàndard de l'època. Les àries de Naïs, els cors i, sobretot, la fascinant música instrumental, l'obertura, marxes i danses variades, tot això queda recollit en aquesta suite orquestral de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau, que ens ofereix l'orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Ilan Folkov.

S'acaba aquí la suite de l'òpera Naïs de Jean-Philippe Rameau, que conté una selecció d'àries, cors, danses i marxes d'aquesta òpera fastuosa estrenada el 1739 a París. Amb música barroca posem el punt final a aquest concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega 23-24, que ens ha permès sentir el clarinetista alemany Thorsten Johans en la interpretació del concert per clarinet de Paul Hindemith i el director jueu israelià Ilan Folkov, al capdavant de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, també ha dirigit l'orquestració de la suite Children's Corner de Claude Debussy i, a la segona part d'aquesta obra poc habitual, en un concert simfònic, la suite de

Us convidem ara a sentir música del compositor romanès George Enescu. Sentim la seva sonata per a piano en fa sostingut menor, opus 24, número 1, una obra composta l'any 1924 i que ens ofereix la pianista Elisabeth Leonskaya.

La pianista Elisabeth Leonskaya ens ha ofert la sonata en fa sostingut menor, opus 24, número 1, del compositor romanès George Enescu.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Thielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Thielemans que ha arranjat el pianista Kenny Werner.
2: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Música sense paraules. Només música.
1: Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquest

0: Des de Berlín, L'or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhage com a Wotan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Thielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Thielemans que ha arranjat el pianista Kenny Werner.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. La multiguardonada vocalista californiana d'ascendència italiana Gabriele Cavassa acaba de publicar el seu treball de debut per al segell Blue Note. Després d'haver guanyat el concurs de jazz vocal Serabogan l'any 21, la cantant es va donar a conèixer amb un padrí de luxe, Joshua Redman, que toca el tenor en aquest nou àlbum i que més ha estat al costat de Don Weiss, el productor musical del recull. L'àlbum es diu Diàvola i és una col·lecció de cançons originals i de versions de temes del gran repertori que ens transporten a un univers nou, tot i que les haguem sentit mil vegades en altres versions, com aquesta que us proposo per començar. Benvinguts!

0: Raindrops keep falling on my head, la cançó de Burt Bacharach i Hal David en aquesta nova lectura que n'ha fet Gabriele Cavassa a l'àlbum Diabola. La banda és de luxe, el guitarrista és Jeff Parker, el pianista Paul Cornish, el saxofonista Joshua Redman, el baixista Larry Grenadier i el bateria Brian Blade.
1: Diabola!

Diàbola és el tema central d'aquest nou treball de Gabriele Cabassa, un tema que ha escrit a quatre mans amb el baixista Alexander Warshawski, que és a més la seva parella. Nicholas Brodsky i Sammy Ken són el compositor i lletrista de l'estàndard Be My Love.

Gabriele Cavassa fent aquesta sintètica versió de l'estàndard Be My Love, prioritzant la narració emocional i jugant amb els espais i els silencis. Música d'aquest àlbum que estem presentant, el treball Diàvola.

Gabriele Cabassa, buscant els matisos subtils en aquestes lectures dels estàndards del gran repertori per aproximar-se a les versions que n'havien fet Shirley Horn, Chet Baker o Abe Lincoln. Amb Jeff Parker a la guitarra, Paul Cornish al piano, Joshua Redman al tenor, Larry Grenadier al baix i Brian Blade a la bateria. Aquest altre tema és del projecte que el 2023 Gabriele Cabassa gravava amb el quartet de Joshua Redman.

Joshua Redman i Gabriele Cavassa cantant a la ciutat d'Alabama el projecte Where Are We, aquest treball que el 2023 van gravar amb Baron Parks, Brian Blade i Joe Sanders. Un treball que prenia el nom d'aquesta bonica balada de Harold Adamson i Jimmy McHugh.

Gabriele Cavassa i el quartet de Jasper Redman. L'àlbum de debut de Gabriele Cavassa el va publicar el 2020 i trobem aquesta versió de l'estàndard Jim, la cançó d'Edward Ross i Nelson Shaun.

Jim, Gabriela Cabassa cantant-la amb el pianista Ryan Hensler, el baixista Lex Warshawski i el bateria Jamison Ross. La cantant californiana col·labora en aquesta composició cambrística de la compositora i lletrista de Louisiana, Michelle Wilkins.

Gabriele Cavassa com a membre del quartet vocal a la introducció i després com a solista de Flickering Lights, la suite de la compositora Michelle Wilkins. I us deixo per tancar amb un tema del nou treball de Cavassa, aquest Diàvola, una cançó associada al brasiler Sergio Mendes, To Say Goodbye. Bones vacances.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I a

0: Des de Berlín, L'or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A Catalunya Música us acompanyarem durant els pròxims minuts amb música d'Antonín Dvořák, amb el seu quartet en piano en re major, opus 23, que interpreten Elena Sukarova-Weise al piano i els membres del quartet Blach.

En la interpretació de la pianista Elena Sukharova-Weise i del quartet Vlach, sentíem el quartet en piano en re major opus 23 d'Antonín Dvořák.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit les marxes de Pompa i Circumstància Opus 39 d'Edward Elgar. L'intèrpret serà la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn.

0: La Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn, interpretava les marxes de pompa i circumstància opus 39 d'Edward Elgar.
1: Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del Gloria in Excelsis en sol major de Johann Christian Bach, que sentirem en la interpretació que el 1981 en van fer per aquest enregistrament la soprano Edith Vines, la mezzosoprano Gabriele Schreckenbach, el tenor Adalbert Kraus i el baix Ernst Gerald Schramm, amb el cor de cambra de les Ries i la sinfonieta també de les Ries, dirigits per Uwe Gronstein.

0: Christian Bach, que hem sentit interpretat per la soprano Edith Vines, la mezzosoprano Gabriele Schreckenbach, el tenor Adalbert Kraus i el baix Ernst Gerald Schramm, amb el cor de cambra de les Ries i la sinfonieta de les Ries, dirigits per Uwe Gronstein.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem amb el concert per violí i orquestra en re menor opus 46 d'Aram Khachaturian. Els intèrprets seran Boris Gudnikov, violí, i l'Orquestra Simfònica de l'Urss, dirigida per Konstantin Ivanov.